0: Aquesta era la Simfonia lírica per a soprano, baríton i orquestra Opus 18 d'Alexander Zemlinsky. L'hem sentit amb la interpretació de la soprano Soile Isokoski i del baríton Bos Kophus amb l'orquestra filarmònica Gysenich de Colònia, dirigits per James Conlon.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: A continuació podrem sentir el Concerto Grosso en re menor opus 6 número 10 de Georg Friedrich Händel en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Jona Braun en un enregistrament de l'any 1981.

És el Concerto Grosso en re menor, opus 6, número 10, de Georg Friedrich Händel. Sentíem l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Braun.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música va fer l'enregistrament que ara sentirem de la segona sinfonia de Johannes Brahms a l'Auditori de Barcelona l'any 2000. Aquesta sinfonia en re major, opus 73, la sentim en la versió de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Lawrence Foster.

0: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Lorenz Foster, interpretava la Simfonia número 2 en re major, opus 73, de Johannes Brahms. Sentíem aquesta gravació que va fer Catalunya Música a l'Auditori de Barcelona en directe l'any 2000.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Del compositor txec Leos Janáček arriba ara el capritxo per a piano per a la mà esquerra i vent. Sentim Mikhail Rudy, piano i solistes de l'Orquestra de l'Òpera Nacional de París. És una obra de l'any 1926.

Mikhaïl Rudi, piano i solistes de l'Orquestra de l'Òpera Nacional de París ens oferien el Capriccio per a piano per la mà esquerra i vent de Leos Janáček.

La programació de Catalunya Música continua amb l'audició de la Simfonia número 1 en do major opus 21 de Ludwig van Beethoven, que sentirem avui interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament del 1984.

0: Era la sinfonia número 1 de Ludwig van Beethoven, sinfonia en do major, opus 21, que sentíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música ara sentint el concert per a violoncel i orquestra en re menor d'Eduard Lalo. Sentim Pierre Fournier, violoncel i l'orquestra L'Amouré sota la direcció de Jean Martinon. És un enregistrament de l'any 1960.

0: Un enregistrament de l'any 1960 en què Pierre Fournier, violoncel i l'orquestra Lamoureux, sota la direcció de Jean Martinon, ens oferien el concert per a violoncel i orquestra en re menor d'Eduard Lalo.
1: Catalunya Música.
2: Us acompanyem a continuació amb música de Frédéric Chopin, amb els 12 estudis del seu recull Opus 10, que interpreta al piano Nobuyuki Tsuji.

0: Hem sentit els 12 estudis per a piano opus 10 de Frédéric Chopin, interpretats per Nobuyuki Tsuji.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit sentirem la sinfonia número 1, catalogada amb el número 289 en la producció del txec Bohuslav Martinů. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigida per Neeme Järvi.

0: Fins aquí la sinfonia número 1, catalogada amb el número 289 en la producció de Bohuslav Martinu. Sentíem l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigida per Neeme Järvi.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit sentirem el quartet de corda número 13 del catàleg de Franz Schubert, el quartet en la menor Rosamunde, Deutsch 804, estructurat en els moviments indicats com Allegro ma non troppo, Andante, Minuet Allegretto i, per acabar, un Allegro Moderato. La versió que sentirem avui d'aquest 13è quartet de Franz Schubert és la que interpreta el quartet Artemis.

0: Hem sentit el quartet Rosamunda, és a dir, el quartet de corda número 13 en la menor Deutsch 804 de Franz Schubert. La versió que us hem proposat d'aquesta partitura és la de l'Artemis Quartet.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Música per a piano de Johannes Brahms per continuar la nostra programació. Sentim les variacions sobre un tema original, Opus 21, número 1, una obra de l'any 1857 que ens ofereix el pianista Julius Katchen.

0: Un enregistrament de l'any 1962 en què Julius Katchen ens oferia les variacions per a piano sobre un tema original, opus 21, número 1, de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música.

0: Lieb Liebchen, benvolguda estimada, un lied del cicle Lieder Kreis Opus 24 de Robert Schumann. Ens acompanyaven Wolfgang Holzmaier, baríton, i Imogen Cooper, piano.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

La nostra selecció continua amb la cantada humana Pues a Gloria Amante, de Francisco Hernández y Llana. L'interpretaran les sopranos Mariví Blasco i Beatriz Lafont amb l'harmonia del Parnàs que dirigeix Marian Rosa Montagut.

0: Hem sentit la cantada humana Pues a Gloria Amante, de Francisco Hernández i Llana. L'interpretaven les sopranos Mariví Blasco i Beatriz Lafont amb l'harmonia del Parnàs que dirigia Marian Rosa Montagut.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: A la nostra sintonia us acompanyarem durant els següents minuts amb la música de Mozart, amb el seu concert per a piano i orquestra número 21, escrit en la tonalitat de Do major, el concert Kegel 467, que interpreten en aquesta versió la pianista Alicia de la Rocha i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per Colin Davis.

0: Fins aquí el concert per a piano i orquestra número 21, concert en do major Kehel 467 de Wolfgang Amadeus Mozart, que sentíem interpretat per la pianista Alicia de la Rocha amb l'acompanyament de l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Colin Davis.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: És el moment ara de sentir la sonata per piano número 8, opus 66, d'Alexander Scriabin. L'intèrpret és el pianista Robert Taub.

0: Hem sentit la sonata per piano número 8, opus 66 d'Alexander Scriabin, en la versió de Robert Taub.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Antonio Pasquali, aquest compositor i oboista que va viure durant la segona meitat del segle XIX, va compondre el concert a partir de temes de l'òpera La Favorita de Donizetti, que sentirem a continuació. Us l'oferim avui en una versió per a oboè i acordió interpretada per Colin Meyer i Alex Sebastian.

Aquesta curiosa versió era la versió per a oboè i acordió del concert a partir de temes de l'òpera La Favorita, de Donizetti, escrit pel compositor i oboista Antonio Pasquali, la segona meitat del segle XIX. Colin Meyer, a l'oboè, i Àlex Sebastián, a l'acordió, n'interpretaven la versió.

0: Catalunya Música.
1: L'organista Miquel González ens interpreta el preludi i fuga sobre el nom de Bach, número de catàleg 260, de Franz Liszt.

0: Sentíem el preludi fuga sobre el nom de Bach, número de catàleg 260 de Franz Liszt, en la versió de l'organista Miquel González.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Amb les paraules «O quante volte, o quante» comença l'ària que sentirem a continuació. És una de les àries de l'acte primer de l'òpera «I Capuleti e i Montecchi» de Vincenzo Bellini. Patrizia Cioffi la interpreta en el personatge de Giulietta amb l'acompanyament de l'Orquestra Internacional d'Itàlia dirigida per Luciano Acocella.

0: Patrizia Cioffi, soprano, era el personatge de Julieta en la interpretació de l'ària que ara sentíem del primer acte de l'òpera I Capuleti e i Montecchi, música de Vincenzo Bellini, que us oferíem en aquesta gravació en directe amb l'acompanyament de l'Orquestra Internacional d'Itàlia amb Luciano Acocella al capdavant, gravació feta al Festival de la Valle d'Itria l'any 2005.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb el madrigal Ecco morirò dunque, de Carlo Gesualdo. El sentim en la versió del conjunt de Litie Musiche, dirigit per Marco Longini.

0: El conjunt Delitie Musicae, dirigit per Marco Longini, ha interpretat el madrigal Ecco morirò dunque, de Carlo Gesualdo, que es troba al quart llibre de madrigals que es va publicar a Ferrara l'any 1596.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Us convidem a sentir tot seguit a Catalunya Música el concertino 1+13 per a violí i orquestra de corda de Xavier Montsalvatge. El sentirem en la versió que van enregistrar el violinista Gerard Claret i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.

0: Hem sentit el concertino 1-13 per a violí i orquestra de corda de Xavier Montsalvatge, interpretat pel violinista Gerard Claret amb l'acompanyament de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanyaran el contratenor Andrea Scholl i el pianista Tamar Halperin, que interpretaran el Lied, el jove al turó, Deutsch 702, de Franz Schubert.

0: Era el lit El jove al turó, d'Oig 702, de Franz Schubert, interpretat pel contratenor Andrea Scholl i el pianista Tamar Halperin.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Acabem de sentir a Daniel Hope, violí, i Alexei Botvinov, piano, interpretant Barcarola, pertanyent al tercer recull de melodies dels moments de Valentin Silvestrov.

0: Catalunya Música. El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Comença aquí una nova setmana a Catalunya Música dedicada a un gran compositor i a una època concreta en la seva biografia, i escoltem aquí el compositor de la setmana tota aquesta producció musical contextualitzant-la, és a dir, coneixent els detalls de la biografia, les vivències i tot el que va envoltar la creació de totes aquestes obres per entendre-les millor i per gaudir-les més plenament. Això és el compositor de la setmana que aquests dies dedicarà tota la seva atenció a un gran compositor anglès. Edward Elgar.
0: El compositor de la setmana.
1: Edward Elgar, un dels compositors anglesos més importants de la història, que va dominar tot aquell panorama musical de finals del segle XIX, especialment, tot i que va morir el 1934. Però des de l'any 1920 pràcticament no va escriure res, perquè va ser el moment en què va morir la seva esposa i va caure en una mena de depressió, en una sequera creativa, que aquesta setmana no tractarem. Aquesta setmana, aquests dies, dedicarem l'atenció a l'Edward Elgar jove, podríem dir, tot i que va començar a compondre seriosament quan tenia 30 anys, pràcticament. És un compositor autodidacte que va començar de manera molt modesta, molt humil, tocant el violí en orquestres de províncies, pràcticament, a la vila de Worcester, on ell havia nascut, i al costat del seu pare, tocant l'orgue i escoltant els cors de tota aquella contrada, per als quals va acabar component molta música, música realment interessantíssima, molt bonica, de cantar i d'escoltar. I aquests dies us en proposarem unes quantes. Per tant, són els primers anys com a compositor, com a creador i creador realment inspirat d'Edward Elgar que tractarem en aquests 5 capítols del compositor de la setmana.

Estem sentint un tastet ja de la música orquestral d'Edward Elgar, no gaire coneguda. Atenció, perquè d'Edward Elgar en coneixem molt poques obres i és una autèntica llàstima perquè aquest autor va escriure música realment molt interessant que ens ve de gust de descobrir i contextualitzar per entendre què hi ha al darrere de tot aquest repertori, perquè és realment molt interessant. Fixeu-vos perquè l'estil d'Edward Elgar està molt, molt proper en aquesta influència simultània entre la música de Wagner i la música de Brahms, però això no va impedir als seus contemporanis britànics identificar-se amb la música d'Elgar com una cosa genuïnament anglesa, una qualificació i una visió que encara és ben vigent actualment. És per això que hem volgut titular aquests 5 capítols Edward Elgar, els sons de l'imperi, perquè és indissociable la música d'Edward Elgar del mitjà, del context en el qual va viure i va crear aquell món de l'Anglaterra eduardiana de finals de l'època victoriana, un imperi britànic optimista, orgullós de si mateix, el de l'Anglaterra imperial nacionalista anterior a la Primera Guerra Mundial i que queda tan ben reflectit en la música d'una manera indiscutible, en la música d'Edward Elgar. Però seria molt injust veure en Elgar només això. Elgar va ser un dels grans compositors del seu temps, no només entre els anglesos, sinó un autèntic post-romàntic que va ser apreciat també a Centre Europa i que és autor d'algunes pàgines realment d'una gran bellesa. Més enllà de les seves obres espectaculars, grandiloquents, rimbombants, aquestes marxes que tots coneixem i que exalten el fervor patriòtic anglès, Edward Elgar és un compositor poc conegut i autor de petites obres mestres.

Estem sentint una de les seves marxes de pompa i circumstància, no pas la més coneguda, la primera, sinó una de les altres. En va fer 5 en total, entre 1901 i 1931 va escriure 5 obres d'aquest caràcter genuïnament anglès, tan patriòtic, podríem dir, amb aquesta solemnitat i amb aquesta pompa. Aquest és el títol d'aquestes marxes de pompa i circumstància. Us en parlarem i les escoltarem en el 5è i últim capítol, perquè abans ens ve de gust de proposar-vos alguns testets de la música que va compondre Elgar al principi de la seva producció musical. Hem estat a punt de dir en la seva joventut, però res de joventut, perquè Elgar va començar a compondre quan tenia més de 30 anys. Entre els 30 i els 40 anys és el repertori que escoltarem en aquests 5 capítols del compositor de la setmana, el que va aproximadament entre 1888 i principis de segle XX. Perquè recordem que Edward Elgar va néixer el dia 2 de juny de 1857 a Broadheath, un poblet ben apropet de la vila de Worcester, Anglaterra. El seu pare, William Henry Elgar, es dedicava a la música en una faceta molt modesta i molt humil. Durant la setmana, fixeu-vos, el pare d'Elgar se n'anava caminant cap a la ciutat de Worcester per atendre la seva botiga de música i els diumenges feia el mateix per tocar l'orgue a l'església de St. George, l'església catòlica d'aquesta ciutat, tot i que ell era protestant. Aquestes dues activitats van proporcionar al jove Edward Elgar un contacte molt primerenc amb la música, que se la va estimar de ben jovenet. Tan bon punt va poder, va començar a ajudar a la botiga i també provava instruments, parlava amb els músics i els diumenges ajudava son pare a l'església de St. George amb els registres de l'orgue. Primer va ser ajudant d'organista i més tard va heretar aquest càrrec del seu pare.

I és que en aquella època, Worcester era una pròspera ciutat de províncies amb una preocupació pública molt especial per la música. La seva catedral oferia, al costat de les catedrals de Gloucester i de Hereford, els concerts anuals dels Three Choirs Festival, del Festival dels Tres Cors, un festival inaugurat el 1724 i que actualment, avui en dia, segueix en vigor, segueix ben vigent i amb una salut impecable. Aquest festival se celebra rotativament en cadascuna de les tres catedrals d'aquestes ciutats i participen cors d'aquestes ciutats i d'arreu d'Anglaterra amb cantants locals i solistes i orquestres convidats també que ofereixen una setmana de música de moltíssima qualitat amb programes integrats bàsicament per grans obres per a cor i orquestra. Obres com aquesta.

Estem sentint un altre tastet de la música simfònico-coral que va escriure Eduard Elgar. Aquí estem escoltant música religiosa, encara que sembli música patriòtica, un himne. És el Te Deum i el Benedictus per a cor, orgue i orquestra que Eduard Elgar va compondre el 1897. En aquesta època podríem dir de joventut. Aquesta obra la sentirem sencera perquè dura gairebé 20 minuts en el tercer capítol. No us la perdeu perquè és realment molt bonica i molt interessant. En aquell temps, les obres que sonaven en aquell festival dels Tres Cors no eren precisament obres mestres. A l'Anglaterra victoriana, el gran cor d'aficionats tenia molta popularitat. A totes les ciutats de província hi havia cors, alguns de bona categoria, i és per això que els comitès dels festivals, de més importància, competien per aconseguir obres noves de compositors que ja estiguessin consagrats. De fet, aquests festivals van fer encàrrecs a compositors de gran categoria de l'època, com a Félix Mendelssohn, evidentment això a la primera meitat del segle XIX, però també a Antonín Dvořák o al Charles Gounod. Amb el temps, Elgar va començar també a aportar les seves obres que li encomanaven i probablement va ser el compositor més important pel que fa a la creació simfònico-coral en aquells anys finals del segle XIX. Però, evidentment, en la seva infantesa es limitava a escoltar aquells cors, aquella música, mentre el seu caparró començava ja a lucubrar la possibilitat de dedicar-se professionalment i per tota la vida a la música. Tot i això, curiosament, Eduard Elgar no va fer estudis acadèmics. Només va rebre unes quantes lliçons de piano. Elgar acostumava a dir que els seus mestres havien estat les partitures que va llegir a la botiga de son pare i a la música que va escoltar al Festival de Worcester.

I per descomptat, Eduard Elgar, a part de tocar l'orgue i el piano, també va aprendre a tocar el fagot i el violí. I aquesta pràctica el va ajudar molt a participar en orquestres amateurs d'aficionats, en festivals molt diversos al sud d'Anglaterra, i ben aviat es va veure molt sol·licitat no només com a violinista, sinó també com a director d'orquestra i com a bon orquestrador. Fixeu-vos perquè Eduard Elgar, sense haver estudiat mai de forma acadèmica, es va convertir en un músic molt rellevant en l'escena, això sí, de províncies a Anglaterra de finals del segle XIX. Les societats locals van començar a cridar Elgar i a oferir-li treball, un treball que era molt necessari perquè quan tenia 16 anys, després d'haver treballat sense cap èxit durant un any en un despatx d'advocats, ja sabia i ja li havia quedat ben clar que es volia dedicar per sempre més a la música. A partir d'aleshores va continuar tocant el violí per aconseguir experiència orquestral i per obtenir també els seus primers ingressos importants. Però es va oblidar completament de convertir-se en un gran organista o violinista i va dedicar-se definitivament a la composició. És en aquesta època en què comença a escriure obres menors, obres orquestrals que van ser estrenades per orquestres amateurs, una, per exemple, de Birmingham, que va tocar una de les primeres obres orquestrals que va fer Elgar, la Serenata Moresca.

1887. Fixeu-vos, tenia 30 anys acabats de fer. Aquests tres motets són Ave Verum, Ave Maria i Ave Maris Estela, però el més cèlebre de tots, i que probablement els que esteu vinculats al món coral, ja sigui com a cantaires o com a aficionats o com a espectadors, haureu escoltat en alguna ocasió la primera, Ave Verum, un motet que dura encara no 3 minuts i que sentirem aquí, interpretat pel cor del Trinity College de Cambridge, dirigit per Richard Marlowe. És una de les primeres obres que va compondre Edward Elgar, que han perviscut i que actualment encara s'interpreten.

0: El cor del Trinity College de Cambridge, dirigits per Richard Marlowe, ens han interpretat aquest motet per a cor Ave Verum del compositor Edward Elgar. És el primer dels tres motets que integren l'Opus 2 del compositor Edward Elgar i va ser compost l'any 1887, una de les primeres peces que va compondre Edward Elgar, en aquest cas dedicada als cors de la seva contrada, del sud d'Anglaterra, aquells que participaven en el Three Choirs Festival, que va ser d'alguna manera on es va alimentar i on es va enamorar de la música Edward Elgar, escoltant tots aquells concerts d'aquell festival tan important al sud d'Anglaterra, per als quals va dedicar diverses obres corals, entre les quals aquest Opus 2 amb tres motets, un dels quals l'acabem de sentir, Ave Verum d'Edward Elgar.
1: El compositor de la setmana.
0: En aquell moment, Edward Elgar era un compositor gens reconegut. Se'l considerava un compositor de províncies, sense cap mena de reputació internacional. La seva música no havia transcendit més enllà de la seva regió, de la seva contrada, i es dedicava també i es guanyava la vida també fent obres de saló, petites delícies, delicadeses, peces de petit format, fàcils d'interpretar, que es poguessin vendre fàcilment com a partitura i que tothom pogués interpretar. Doncs aquestes peces són les que van ocupar molt bona part del seu temps en aquells anys 80 del segle XIX. Insistim, Edward Elgar ja tenia més de 30 anys i es dedicava

a fer música de saló, com aquesta petita peça que ara us proposem escoltar i que seguríssim que haureu sentit en més d'una ocasió. És una petita joia que dura encara no 3 minuts, es titula Salut d'Amour, és el número 12 i és una peça per a violí i piano. Aquí la sentirem interpretada per Nicola Benedetti al violí i per Peter Liminov al piano. Un enregistrament de l'any 2020 pel segell Decca. És una peça del 1888. Edward Elgar, quan va compondre aquesta Salut d'Amor, opus 12, tenia 31 anys.

0: Salut d'amour, una de les petites peces de saló que va compondre en aquells anys 80 del segle XIX Eduard Elgar. Aquest és l'Opus 12, una obra que va compondre per a violí i piano. Recordem que Eduard Elgar va ser un bon violinista de jovenet i va escriure moltes obres, moltes petites peces de saló. En aquells anys 80 ocupaven doncs, les cases nobles, les cases de la burgesia anglesa, que escoltaven amb delit tota aquesta música tan romàntica com aquesta que acabem de sentir. Salut d'amour és l'Opus 12 d'Eduard Elgar i ens l'ha interpretat Nicola Benedetti al violí i Peter Liminov al piano.
1: El compositor de la setmana.
0: I ens situem en un moment crucial en la biografia d'Eduard Elgar, això dit per ell mateix. Fixeu-vos, és el moment del seu casament. Ell estava a punt de fer 32 anys. Era el 8 de maig de 1889 que Eduard Elgar es va casar amb Caroline Alice Roberts. El pare d'Alice era militar, però ja s'havia mort. Ell havia nascut a la Índia quan el seu pare estava de servei en aquell país i seguia pertanyent, per tant, al mitjà militar, com a òrfana de militar de l'exèrcit anglès. Segons els valors de l'Anglaterra victoriana, el seu matrimoni a Eduard Elgar era absolutament inviable. Com podia ser que la filla d'un general de divisió de l'exèrcit anglès es casés amb un músic i, a més, fill d'un botiguer, Eduard Elgar? Sens dubte, molts coneguts de la noia van aconsellar que no es casés amb Elgar, però el matrimoni va funcionar de meravella. Es van casar, insistim, el dia 8 de maig de 1889 i Alice es va lliurar en cos i ànima al seu marit Eduard i va ser una font inesgotable d'estímul, d'ajut i d'inspiració. El va ajudar moltíssim. Per la seva banda, Eduard Elgar, quan va arribar el moment, va acceptar amb gratitud aquells honors i distincions nacionals que li va atorgar l'estat anglès i que tant agradaven tant a Alice com a la seva família, que venia, insistim-hi, de militars. Estem explorant aquí el compositor de la setmana, la producció, podríem dir, de joventut, la primerenca, les primeres obres que el van portar cap a la gran obra mestra que el va consagrar, no només a nivell anglès, sinó també a nivell internacional, una obra del 1899, que són les Variacions Enigma, una obra que sentirem en el capítol de demà, però que ja ens ve de gust de tastar.

Però encara estem instal·lats en aquesta dècada dels anys 90 del segle XIX. Edward Elgar té 35-40 anys, s'acaba de casar amb Alice Roberts i el matrimoni, durant aquella dècada, van passar, durant uns quants anys, les vacances al sud d'Alemanya, concretament al sud de Baviera, a les viles d'Oberstdorf, l'any 1892, i a la vila de Garmisch. Durant 4 estius seguits van passar les seves vacances d'estiu el matrimoni Elgar en aquesta vila de Garmisch, on, per cert, també hi va acabar estiuejant Richard Strauss, que és un compositor coetani estricte d'Edward Elgar. Aquestes vacances estaven organitzades per Mary Frances Baker, que era germana de William Baker, i que està retratada en la quarta de les Variacions Enigma, l'obra que escoltarem demà. Durant aquells dies d'estiu, el matrimoni Elgar va passar moltes tardes en els locals i les tavernes d'aquell llogarret, mentre observaven danses populars de la regió. Els matins sembla ser que els dedicaven a caminar, a passejar, a admirar la bellesa i l'espectacularitat dels paisatges alpins. Recordem que allò és el Tirol bavarès i hi ha el Zugspitze, una de les muntanyes més boniques, que també va seduir moltíssim a Richard Strauss i que el va inspirar per compondre la seva sinfonia alpina. Doncs bé, la música que sentirem a continuació és música inspirada per aquests paisatges alpins dels Alps bavaresos per Edward Elgar, música per a cor i piano.

Efectivament, això que estem sentint són les escenes de les Terres Altes Bavareses, que és un recull de 6 peces que va compondre Eduard Elgar per a cor i piano, just inspirat per aquestes visites, aquestes vacances que passava durant els estius de la dècada dels 90 en aquest llogarret, en aquesta vila d'Oberstdorf i també a Garmisch, al sud de Baviera, durant la dècada dels anys 90. Al tornar de les seves vacances al 1894, Elgar va començar a posar música a 6 poesies que havia escrit la seva esposa Alice, precisament inspirada per aquells paisatges tan espectaculars. El subtítol de cadascuna d'aquestes peces fa referència directament a algun lloc determinat en aquesta regió del sud de Baviera, però no té cap rellevància temàtica respecte a la cançó a la qual va unida. De fet, tots els elements, tant el text com la música, no tenen res absolutament a veure amb el folklore bavarès ni amb la poesia bavaresa. Simplement s'hi inspiren, però és música plenament anglesa. Ja ho esteu sentint de fons i ara sentirem sencer aquest cicle de cançons per a cor i piano, les Bavaria Highlands, d'Eduard Elgar. Una obra que està dedicada al matrimoni anglès Slingsby-Bethels, que eren els propietaris de la casa d'hostes on Eduard Elgar i la seva esposa Alice s'allotjaven mentre estaven al poble de Garmisch. Eduard Elgar va acabar aquestes cançons en la seva forma original per a cor i piano el 1895, al mes d'abril, i l'any següent va fer l'adaptació orquestral. No són obres d'una gran elaboració, però contenen aquest aire anglès, barrejat amb aquest esperit bavarès, podríem dir alpí, música d'un gran melodisme, molt líriques, unes cançons d'allò més simples, plenes de calidesa, d'encant, amb una certa felicitat que retrata també l'estat d'ànim d'Eduard Elgar amb la seva esposa, amb qui s'estimaven moltíssim. Alice i Eduard van tenir un matrimoni durant molts anys molt, molt feliç, fins que va morir ella el 1920. Ara escoltarem aquestes escenes de les Terres Altes Bavareses per a cor i piano, l'opus 27 d'Eduard Elgar, que va acabar l'abril de 1895 i que estan inspirades en aquests estius que passaven al sud de Baviera, a la vila de Garmisch i d'Oberstdorf. La versió que us proposem escoltar la dirigeix, atenció, Simon Halsey, el que ha estat director titular durant molts anys de l'Orfeó català, encara és el principal director convidat. Dirigeix el cor de la City of Birmingham Symphony Orchestra i toca el piano Richard Markham. Els títols d'aquestes peces són The Dance, la dansa, False Love, Engany d'amor, Lullaby, cançó de bressol, Aspiration, On the Alm, és a dir, el prat, i l'última és The Marksmen, els caçadors. Sentim, doncs, aquestes escenes de les Terres Altes Bavareses, opus 27, per a cor i piano, d'Eduard Elgar.

0: Doncs així s'acaben aquestes escenes de les Terres Altes Bavareses per a cor i piano, l'opus 27 del compositor Eduard Elgar, una música inspirada en els paisatges alpins i en aquelles estades que van fer durant diversos estius a la dècada dels anys 90 del segle XIX, Eduard Elgar i la seva esposa Alice Roberts, al sud de Baviera, en aquelles petites viles dels Alps bavaresos, concretament a Oberstdorf i també a Garmisch, on van passar uns quants estius aquells anys i que els van inspirar aquesta música. De fet, les poesies que va posar en música Eduard Elgar són escrites per la seva esposa Alice. Ell va posar la música l'abril de 1895 i en van sortir aquestes sis peces, aquest recull de sis peces per a cor i piano que acabem de sentir. The Dance, False Love, Lullaby, Aspiration, On the Alm i The Marchman són els títols d'aquestes cançons que ens han interpretat el cor de l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham amb Simon Halsey dirigint-los i Richard Markham al piano.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs així s'acaba aquest primer capítol que estem dedicant aquests dies a Eduard Elgar i a la seva producció de joventut. En aquests anys inicials en la seva carrera com a compositor, que de fet ja no era cap jovenet, tenia més de 30 anys, però que ja conté petites obres mestres, obres que ens ve de gust d'escoltar aquí al programa, fins al moment de la seva eclosió, de la seva explosió, que arriba amb una gran obra orquestral, les Variacions Enigma, que sentirem demà, i també amb un gran oratori, el Somni de Gerontius, que escoltarem en el quart capítol, no pas sencer perquè dura dues hores, sinó que en farem una selecció. I a més, en aquests dies escoltarem també obres orquestrals com l'obertura Coquenne o la introducció i Allegro, també escoltarem obres de cambra com la Chanson de Nuit o la Chanson du Matin, obres per a veu i orquestra com les Sea Pictures, és a dir, les imatges marines, i obres també de caràcter religiós per a cor, solistes i orquestra com el Te Deum, el Benedictus i aquest oratori, el somni de Gerontius. Tot això en aquests cinc capítols del compositor de la setmana que dediquem al compositor anglès Eduard Elgar. Demà més, aquí a la mateixa hora de sempre, a Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Echevarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dia i fins demà. A reveure.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
1: Durant la primavera del 1962, la multinacional nord-americana Procter & Gamble va dur a terme una campanya publicitària en forma de concurs, oferint $10,000 a qui fos capaç de resoldre el problema següent: trobar la ruta òptima perquè dos agents de policia imaginaris, en Tudy i en Muldoon, poguessin visitar 33 ubicacions distribuïdes per tots els Estats Units. Aquest repte no era sinó un cas concret del famós problema del viatger, el problema computacional més difícil del món i que consisteix a trobar el camí més curt que recorri un nombre tan gran com vulguem de ciutats diferents. A priori, podria semblar un problema senzill, ja que només necessitaríem mesurar totes les rutes possibles i triar la més curta. Però la quantitat de rutes creix molt ràpidament quan incrementem el nombre de ciutats. Amb 5 ciutats són 12 rutes, amb 10 ciutats en són 181.440 i amb 20 ciutats més de 100.000 bilions. Una problemàtica que també apareix quan, en comptes de ciutats, tenim nodes d'un circuit electrònic o magatzems de la xarxa logística d'una empresa, incrementant encara més la necessitat de trobar un algoritme eficient per a aquest problema. D'entre tots els algoritmes que s'han utilitzat amb aquesta finalitat, els més sorprenents són els que s'inspiren en la natura, com ara la genètica, o es basen en l'organització interna de les comunitats de formigues, que són capaces de trobar la ruta més curta entre les fonts d'aliment i el niu. I com ho aconsegueixen? Doncs senzillament, diversos conjunts de formigues proven independentment totes les rutes possibles amb l'incentiu que aquella comitiva que torni abans i, per tant, hagi trobat la ruta òptima, serà premiada.

El 24 de maig de l'any 2000, l'Institut Clay de Matemàtiques aprofitava l'entrada del nou mil·lenni per proposar els 7 problemes matemàtics més importants als quals s'hauria d'enfrontar la comunitat científica durant el segle XXI. Entre aquests hi havia el problema PNP, on P és el conjunt de problemes computacionals que podem resoldre mitjançant un algoritme eficient, i NP, el conjunt de problemes per als quals tenim un algoritme per verificar-ne una solució, però no pas per trobar aquesta solució. Per tant, dins de la teoria de complexitat, resoldre el problema PNP implica determinar si els conjunts de problemes P i NP són iguals o no. Per una banda, els problemes P són fàcils de resoldre, mentre que els problemes NP són molt costosos, ja que el temps que es necessita creix exponencialment a mesura que s'incrementa la dimensió del problema. Però són costosos per la seva complexitat? O són costosos perquè encara no han trobat un algoritme eficient per aquests?

Entre aquests problemes NP hi ha jocs tan famosos com el Buscamines, els Sudokus generalitzables, el Tetris o el problema del viatger. Aquest últim va ser formulat teòricament per primera vegada al segle XIX gràcies al matemàtic irlandès William Rowan Hamilton. Tot i així, avui no ens centrarem en les limitacions computacionals dels ordinadors, sinó més aviat en els seus avantatges. I per això tindrem amb nosaltres una enginyera informàtica i artista visual que del potencial creatiu dels ordinadors en sap molt.

0: Alba G. Corral, benvinguda a la cinta de Mòbius. Estàs molt sorpresa amb la música que t'he posat, no sé per què.
1: Sí, perquè ara no sé d'on ve, però em sona molt.
0: És d'un projecte que vas fer tu amb un artista polonès, diria?
1: Darius.
0: Oi que sí?
1: Però fa molt de temps.
0: Fa molt de temps, però jo sóc exhaustiva, amb la recerca.
1: Uau, que bo.
0: Sí, t'ha fet il·lusió tornar-la a sentir,
1: Sí, quins records més bons. Sí,
0: que
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Alba, si t'hagués de definir amb una frase, diria que ets la personificació perfecta de la interdisciplinarietat entre la tecnologia i l'art. I faig aquesta afirmació perquè tu et vas formar com a enginyera informàtica, però també des de fa molts anys ets un artista visual de referència, tant a l'estat espanyol com a l'estranger. Ara ja ho hem vist amb aquesta obra. Com vas trobar la teva vocació artística?
1: Gràcies per la presentació i per convidar-me a Catalunya Música. Com ho vas trobar? Doncs no ho sé. A vegades...
0: Et parlaré molt d'això avui, si
1: sí,
0: no ho saps.
1: Sí, perquè és... Bueno, a veure, jo no tenia una idea molt fixa de... Vinga, això serà el meu camí, no? Amb la informàtica, sí, perquè ja de petita jo sabia que m'agradava. Vaig tindre molta sort de conèixer els primers ordenadors personals, Amstrad, Spectrum, tot això, no? Que va ser quan la computació i l'ordenador es va introduir a les cases. I bueno, pues no ho sé, la meva família va decidir comprar-nos un ordenador. I així sí que sabia que m'agradava tot això, però després com vaig arribar a convertir-lo en una eina artística, jo crec que va ser poc a poc, i una, sí, pot ser natural, quan vaig donar compte que amb els algoritmes, que era ja una eina que jo coneixia i jo podia parlar amb l'ordenador, era una bona manera, no?, de parlar i d'expressar-me.
0: Tu ets originàriament de Madrid, però fa molts anys que vas venir a Catalunya. Quines inquietuds tenies quan vas decidir fer aquest canvi i quin impacte ha tingut a la teva trajectòria professional?
1: Bueno, pues justament va ser clau deixar Madrid i venir a Barcelona, perquè bueno, jo a Madrid treballava i aquí els primers anys també i vas estar treballant molt de temps d'informàtica, de programadora, tot en empreses, en jocs molt seriosos, que m'agradava molt, també, o sea, les bases de dades, les webs, tot això. Però justament aquí a Barcelona hi havia ja un moviment de gent que ja estava feien coses molt de lab, molt de hacking, molt d'experimentació amb els computadors.
0: De manera creativa, vols dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exactament.

0: ja estàs cantant, pràcticament.
1: Sí.
0: Estem sentint el moviment Júpiter de les Ciutats Planetes de Gustav Holst i estem sentint aquesta música perquè potser és un dels projectes que has fet amb més músics a l'escenari. Va ser una col·laboració amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. És una experiència molt diferent fer els visuals quan tens una formació tan gran?
1: Ah, és molt bonic. Ara, la veritat, que m'agrada molt fer visuals per a orquestres. Això va ser encara més a la cloenda del Festival Tàrrega, en una plaça, amb molt de públic.
0: Davant d'una església, no, em sembla?
1: Sí, davant la fachada, clar, la façana, jo projectava a la façana de l'església de l'Alba, o així es diu. Molt bonica, molt especial. I el que té actuant amb tanta gent, bueno, pues és molt rico, perquè tu et pots focalitzar de repente en els violins, a la percussió, al director, Alfons Reverté, meravellós, i perquè a mi també em guia, no? Per fer la visual. I formes part d'un conjunt molt gran, per tant, tu ets una capita més. M'agrada molt, la veritat, sí.
0: Els teus projectes es caracteritzen per combinar la programació prèvia d'algoritmes que et permeten generar patrons visuals durant els concerts i els dibuixos que fas durant l'actuació. Com es construeix aquesta interacció tan enriquidora entre la preparació prèvia i l'espontaneïtat del concert? Tens alguna rutina en especial?
1: Ensenyar.
0: Assajar,
1: la rutina, assajar. El mateix que tu, potser has d'assajar en el piano, que és la teva eina, no? El teu instrument. Pues el meu instrument és la màquina, però és com si jo construeix el piano.
0: Sí.
1: No sola jo, perquè tenim ajuda amb llibreries i coses que hi ha altres persones que podem fer servir. Jo faig servir sobretot una herramienta, un software que es diu Processing, que està molt enfocat a l'ensenyança, a la simplicitat i a la distribució de código, o sigui, és software obert, per tant, hi ha una comunitat molt gran. Entonces, jo el que faig és programar, fer els algoritmes, i uns algoritmes, efectivament, són més autònoms, o sigui, que, com que al donar-li al play van sols, no? Tenen la seva vidilla. I altres...

0: val? No és tot tècnica, sinó el conduir també.
1: A saber-ho portar, no?
0: Sí.
1: I a més, o sigui, aquests patrons que et generen els algoritmes, després, durant el concert, també es modifiquen en funció del so que reps sí. dels músics, no?
0: Sí. La manera de fer el que es diu àudio reactiu, o sigui, reaccionar amb l'àudio, es pot fer de diverses maneres. Hi ha una que és la més important i a vegades s'oblida molt. I a classes, quan els alumnes me pregunten això, què és l'oïdo?
1: Saber escoltar, no?
0: Saber escoltar l'orella. Orella es diu?
1: L'orella, sí, l'oïda, sí, sí.
0: Sí, això és molt important, però hi ha unes altres eines, com pot ser directament l'àudio, i l'àudio es converteix en dates, en números. Tu tens un àudio, tens unes freqüències, i aquestes freqüències, no, de la música varien. I tu això lo pots convertir en un dato, no, una dada, i canviar coses visuals.
1: És a dir, que tu reps un input de la música que s'està produint en directe i el pots manipular sobre la marxa també, no? Per saber quina reacció tindrà després l'algoritme, és això, no? També?
0: Clar, exactament, perquè l'algoritme tu lo programes però deixant-lo oberts. O sigui, els paràmetres són molt importants. Per exemple, si tu vols programar una llum, que pot ser una pelota o un cercle, no? I que aquest cercle canvia dependent del volum de la música, tu el que fas és programar-ho i dir, val, el cercle que necessita, no? Per dibuixar un cercle, que necessites? Una posició, un color, no? Igual que en Photoshop o en el GIMP, no? Quan ho dibuixem, o en un paper, que necessites perquè un cercle siga un cercle? I una dimensió. Però tu el que fas és dir, vale, la dimensió jo no sabré qual és.
1: Clar.
0: Però lo programo perquè la dimensió, aquest valor, siga dependent de la música. Llavors, si tu toques molt fort en el piano, el cercle serà més gran.

0: Crec que avui t'estic fent un recopilatori dels teus greatest hits,
1: wow.
0: No? Perquè estàs recuperant molta música que feia temps que no senties. Aquesta concretament és l'obra per orquestra Beacom Ocean, de John Luther Adams, de la qual tu vas fer els visuals dins del marc del Festival Sònica de Glasgow. I és cert que en aquests visuals ja es pot percebre molt clarament el teu segell distintiu, el qual en part ve determinat perquè tu amb els anys has anat desenvolupant el teu propi programari per crear visuals. Quines característiques té aquest programari i com ha anat evolucionant amb el temps?
1: Uau. Perdona,
0: abans,
1: abans de contestar-te això, aquesta peça és molt especial perquè és un palíndrom.
0: És un palíndrom, eh?
1: Que vol dir que és el mateix. Fa, o sigui, quan tu agafes el guap, no, tot, la onda i la veus,
0: sí.
1: És com igual... Comença tu, i a la meitat de la peça
0: sí.
1: És com que va al revés.
0: És a dir, que és igual, començant pel
1: simètrica.
0: Principi cap al final, eh? Simètrica.
1: Impressionant. Entonces, val, per fer-ho en directe, jo he fet servir el processing, no? Que és un llenguatge que, i software que es pot descargar, que és, no és que sigui gratuït, però és obert. Uh-huh. I això, amb això jo sí m'he anat creant com el meu software. O sigui, que cada concert jo no programo tot, com que ja tinc, és com un...
0: Sí, t'has creat el teu propi instrument, no? En certa
1: sí,
0: manera.
1: És com si fos el meu atelier, no? I els pintors i pintores tenen els seus pinceles, el seu estil...
0: I això ho podrien fer servir altres artistes,
1: sí.
0: Però no ho farien com tu, perquè tu tens la teva manera única d'utilitzar-lo, també.
1: Sí, sí, es podria utilitzar i, a més... Bueno, és un projecte que podria fer-ho, eh? Donar-lo, o sigui, distribuir-lo. I, però, clar, pues, si tu pintaries d'una manera.
0: Clar, cadascú
1: jo pintaria d'una altra, sí.
0: Totalment. Més enllà dels projectes que has fet amb músics, dels quals també parlarem, la teva llarga trajectòria inclou projectes molt diversos, en els quals has creat visuals per anuncis de televisors de marques internacionals, que avui no ho podem dir, per desfilades de moda de la dissenyadora Txell Miras,
1: sí.
0: O fins i tot mapejar façanes d'edificis com la Casa Navas de Reus.
1: Sí.
0: D'entre tots aquests projectes, n'hi ha algun que hagis gaudit especialment o que creguis que t'has pogut expandir?

0: I el teu estil?
1: Que complicat,
0: avui riurem molt, ja ho veig.
1: Però, bueno, va, menuda ressorça has fet. No sé, no sé, perquè hi ha projectes que han sigut molt complicats de fer-los, però que passa el temps i dic, oh, que bonic. La Casa Navas, uno de ellos, crec, de la Casa Navas a Reus, de les cases més boniques modernistes que hi ha, que recomano molt, però recordo que va ser molt difícil fer-lo. Per tant...
0: Sí, potser quedaries amb aquest, pel repte que va suposar.
1: No, me quedo, mira, amb l'anunci.
0: Amb l'anunci.
1: Amb l'anunci de la marca que no podem dir.
0: La marca és que la que no podem dir, vale.
1: Perquè va ser una col·laboració amb un artista molt important i molt bona i després va ser molt...
0: L'artista sí que la pots dir, eh?
1: Sí, Flòria Sigismondi.
0: Vale.
1: Artista de videoclips impressionants. O sigui... Però va ser com una connexió molt bona i ella me va ensenyar moltes coses. Però me va donar la mà de dir, no, Alba, tu tens ahí alguna cosa que dir, cree en tu i endavant.

0: Tot i així, tu tens una certa predilecció per treballar amb pianistes, dels quals tinc el gust d'incloure-m'hi. Així que, si et sembla bé, m'agradaria fer-ne un breu repàs. Comencem amb el projecte Bajan Forward, que es dut a terme amb en Marco Mezquida i en Juan de la Rubia, i que l'any 2023 l'Acadèmia Catalana de la Música us va concedir el Premi Alici a la Interdisciplina. Com sorgeix aquest projecte i també amb quina finalitat?
1: Bueno, sorgeix per... va ser una proposta directament des del Palau de la Música, perquè jo estava feient justament l'any de la pandèmia 2020.
0: I eres artista resident,
1: sí,
0: allà, eh?
1: Sí, clar, artista resident, que això significava fer la imatge gràfica del foll, de tot el catàleg, de tota la programació, i Mercedes Conde, actual directora artística, ens va proposar fer aquest maridatge, que va ser en un moment, a més, en plena pandèmia. I, bueno, amb un bastant risc i amb uns costes importants. I una cosa que no s'havia fet al Palau de la Música, com posar quatre projectors, ja que ja és difícil, l'espai no és un canvas blanc. No.
0: Té molt de relleu, té molts motius.
1: I si jo ja sóc també una mica floripòndia i barroquilla, val, o sigui, minimal no sóc. Però va ser molt guai, perquè sí que és veritat que està basat a improvisació. Juan de la Rubia, organista meravellós, i Marco Mezquida, pianista meravellós, i també uno toca de repente l'òrgan, l'altre piano.
0: Sobre la música de Bach, eh?
1: Sí, sobre la música de Bach, i realment sí que puc dir, això és impro verdadera.

0: A més, una llàstima que no enregistrem aquest programa en vídeo, perquè avui estan sortint moltes reaccions per part teva.
1: Sí.
0: Aquest era el projecte Bajan Forward, amb Marco Mezquida i Juan de la Rubia, de la qual tu vas fer els visuals. Mm. Hi ha un altre pianista amb el que també has treballat molt, que és el Carles Viernés. Mm. Quin tipus de projectes has fet amb ell?
1: Oh, el Carles és que és com una trajectòria molt vital junts. Mm-hmm. Van començar fa ja temps per al Festival Eufònic, i hem fet ja diversos projectes molt diferents, uh-huh. perquè el primer era el piano sol, i després vam fer Ípero, amb dos òrgans del maestro Albert Blancafort, sí. que construeix òrgans.
0: Sí, sí. I amb el son, en aquest projecte de 360 graus, què vau fer? Què?
1: 360 graus... Ah, bueno,
0: quan sí, els visuals sí, es sí, poden sí, veure,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Això va ser també, això va ser un dels concerts que lo podeu veure, eh?
0: Està penjat a YouTube.
1: Ideal Barcelona, Ideal Sonar, Alba Corral Viernes, es pot veure, perquè es va fer per ver-lo per pantalla. Mm-hmm. Era a pandèmia i no es podia tenir públic, i van anar a l'Ideal, Centre d'Arts Digitals, que a vegades fan coses artístiques molt guais, i ho van fer sense públic, i crec que va ser un dels concerts més especials.

0: Estàvem sentint el pianista Carles Viernés jugar entre el piano acústic, el theremin, els sintetitzadors, i hi ha un altre pianista amb la qual has treballat, a qui també li agraden molt les sonoritats inusuals, que és la Jara Alonso.
1: Sí.
0: Què en destacaries d'ella?
1: Ai, Jara, pues Jara és molt, és com molt especial, perquè ella ve de, clar, del piano clàssic, va estudiar a la Salamanca, però després es va anar a, i ara viu a Estocolmo. Mm-hmm. Per tant, està molt metida amb tot el que es diu electroacústico, no? La música electroacústica. Entonces ella se sente molt còmoda amb lo digital, el sintetitzadors, aparatitos...
0: Super... Juga molt també amb pianos híbrids, no? Que són mig acústics, mig electrònics.
1: Sí,
0: també,
1: no? Sí, sí, com intervenidos, no? Sí, sí, és com tot molt mezclau, no?

0: Alba, tots els teus projectes evidencien que la teva producció artística es defineix per combinar el món determinista dels algoritmes amb el factor aleatori que obtens del so dels músics en directe a l'escenari, però també dels dibuixos que fas durant el concert. I això em porta a una de les teves col·laboracions més recents amb un altre pianista en el marc de l'exposició sobre música i matemàtiques al CosmoCaixa de Barcelona i als CaixaFòrums d'Espanya, que és el concert temàtic del caos al Cosmos, en el qual es combina el determinisme de la teoria del caos amb l'atzar de l'espontaneïtat del concert. Estàs d'acord amb mi, amb aquesta afirmació?
1: Estic d'acord, ja, sí? Ho saps molt bé perquè eres tu.
0: Sí, em feia una mica pianista, de vergonya dir-ho,
1: home,
0: però sí, sí.
1: No, fas molt bé perquè parlar en tercera persona tampoc te...
0: No m'involucro tant.
1: No és un programa d'esports, però sí, és amb tu i és una meravella perquè uah, música, matemàtiques, la teoria del caos, la randomització, l'aleatorietat... I bueno, ha sigut un plaer.
0: Igualment, et dic. I a mi m'interessaria molt saber com va ser el teu procés de crear els visuals, perquè en aquest cas sí que estaven basats en patrons matemàtics, i hi havia el repte de que era un concert sobre música i matemàtiques, hi havia un clar element matemàtic determinista de la teoria del caos, però a la vegada volíem transmetre al públic aquesta vessant artística de les ciències exactes. Llavors, com vas poder idear tot aquest imaginari?
1: Pues... El primer, en la teva confiança, en la teva paciència, perquè sí que la confiança de la col·laboració és important, i més si amb el teu background. Entonces va ser molt guai, pues, les idees que jo tenia al principi, no? van estar xerrant. Va ser molt important també tot estudiar de què anava l'expo, què és el que es anava a explicar. També va ser molt important estructurar-lo, exactament. O sigui, una cosa és la teoria del caos, però jo no sóc ni científica ni sóc matemàtica, aunque tinga el meu background d'enginyeria, però al final és donar-li un punt artístic. Llavors és com molts dels projectes que sí que estan molt basats a la ciència, que ja ha fet alguns, és molt interessant perquè és com un estudi molt, molt, molt, molt exacte, molt així com acadèmic, i després és com barrejar-lo tot i passar de tot això. Però ja se t'ha quedat.
0: Tota l'essència.
1: Sí, hi ha patrons matemàtics que són visualment molt xulos, no? Com la curva de Lisa Jous, es diu? L'ho he dit bé?
0: Lisa Jous, sí.
1: Que és meravellosa, és superbonica. Luego, bueno, teoria del caos, clar, perquè en el caos és un poc el que tu has dit al principi, no?, del programa, de coses molt simples, però es pot tornar molt...
0: Molt complex.
1: Molt complexes, però a la vegada té aquesta bellesa de lo complex que sembla que és tot random, que no té res que veure.
0: I, però... de fet, passa sempre amb els teus visuals, que comences amb elements molt senzills, sí, i a mesura que va avançant la peça es van complicant, no?, perquè apareixen nous paràmetres.
1: Es van complicant, exacte, perquè apareix una altra capa, però al final la base és la mateixa. Sobretot jo em baso molt en partícules, no? És com que tinc dos partícules, dos pelotites, i estan unides per una força. No? És un sistema de partícules.

0: Sentíem el tercer preludi per a piano d'Edward Abramian, que forma part d'aquest concert temàtic del Caos al Cosmos. I relacionat amb aquesta temàtica, l'any 2023 l'Institut d'Astrofísica de Canàries va produir un llargmetratge que es titula La partitura del cosmos i que té com a finalitat divulgar els descobriments més recents sobre quina és la presència de la música a l'univers. I entre aquests descobriments hi havia que la majoria de galàxies vibren segons un patró rítmic concret, com si fos un instrument musical, que les galàxies estan harmònicament connectades entre si, com si fossin els instruments d'una orquestra, i que cada estrella produeix un timbre musical únic que permet distingir-les entre si. Aleshores, Alba, tu en certa manera també ets una estrella, perquè ets un artista visual de referència que has pogut desenvolupar un segell distintiu molt únic. I aquest segell distintiu tan únic en part ve donat per l'ús que tu fas d'una branca molt concreta de les matemàtiques, que és l'àlgebra booleana.
1: Oh, sí.
0: Com descriuries d'una manera didàctica als nostres oients en què consisteix l'àlgebra booleana?
1: És que jo crec... Bueno, mira que la paraula booleana, que crec que ve del no? Del
0: científic, de
1: exactament, del científic matemàtic que se la va inventar.
0: Sí.
1: És de les coses, crec, massa abstractes que costa més, però lo intentarem,
0: vale.
1: Val? Perquè el booleano és uno de los datos, no, datos, a ver, variables.
0: Estic booleano com si fos un croissant, no? Però
1: sí.
0: és un aspecte de les matemàtiques, sí, sí. Digues,
1: sí,
0: digues.
1: Crec que és la variable més important de la programació,
0: vale,
1: i de l'algoritme.
0: Per què?
1: Perquè és la variable que nos va permetir, lo primero, que és una variable, claro, cajitas, no? Jo sempre a classe digo que són cajas, que estan en la memòria, caixes, i estan a la memòria, entonces ahí tu pots guardar coses, pots guardar números, lletres, caràcteres, números que poden ser decimals, enteros, però pots guardar variables booleanes. I ahí ve tot lo de la lògica booleana. I el booleán és verdadero o falso. No hi més. Verdadero o falso. True, false. Uno, cero. Sí, no.
0: Per exemple, en els teus visuals, si tu volguessis que hi hagués un color definit, podries fer servir una variable booleana que et digués true or false, no? Veritat
1: sempre
0: o fals, en funció de quin tipus d'efectes després vols que passin, no?
1: Per exemple, el que hem parlat abans de l'àudio reactiu, si jo vull agafar el teu piano i en aquests moments que pues, és tan intensa i tan increïble, no? I ahir vull fer servir el so, jo he de fer un botó de dir, ara vull fer servir el so de l'aura.
0: Vale.
1: Per tant, he d'activar, és com un botó, lo activo. On? És verdadero. És verdader. Entonces tu dius, quan aquesta variable o aquest botó està actiu,
0: sí,
1: que és el mateix que dir, quan aquest botó és verdader, per tant, agafo el so. No sé si és molt abstracte,
0: no,
1: si a ràdio, però és com si és verdader o falso. Nosaltres també al dia a dia fem servir molt variables booleanes, jo crec, i la programació. Tinc set? Sí.
0: Bé que aigua.
1: Verdadero.
0: No tinc set, no bé que aigua.
1: Per tant, bé aigua.
0: Doncs, després d'aquesta fantàstica explicació sobre què és l'àlgebra booleana, passem a descobrir alguns conceptes fonamentals sobre aquesta tipologia d'àlgebra que configuren el vocabulari dels algoritmes que utilitzes.
2: La cinta de Möbius. A Catalunya Música.
0: Avui a la cinta de Möbius m'acompanya l'enginyera informàtica i artista visual Alba G. Corral, que ens ajudarà a comprendre en què consisteix l'àlgebra booleana, una estructura algebraica fonamental per a les matemàtiques, però sobretot per desenvolupar algoritmes informàtics de tota mena. Bé, Alba, avui tenim un gran repte, que és explicar als nostres oients en què consisteix l'àlgebra booleana, que és el sistema binari i diversos conceptes que en deriven. Aleshores, he pensat que ho podríem fer d'una manera bastant divertida, mitjançant alguns jocs. Vale? Et sembla bé?
1: Em sembla perfecte.

0: Alba, davant teu t'he donat un seguit de targetes amb nombres. Podries dir com són aquests nombres, com són les targetes, quantes tens, perquè els oients es facin una idea del que tens davant?
1: La targeta té el tamany de mig...
0: Foli?
1: Foli, sí. O sigui, din a 4, però a la meitat, sí. En números bastant grans.
0: Quantes targetes
1: tens? Cosa que agradeixo... Ai, però no les he comptat. Una, dues, tres... Seguro que 7. No sé per què, però seguro que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Tens 6?
1: Que raro.
0: Cada una amb un gomet diferent, d'un color diferent.
1: Un gomet amb forma. El gomet està a la part superior dreta.
0: Vale.
1: I els números estan en una quadrícula tipus bingo.
0: Sí.
1: Com si fos un bingo
0: en
1: gran.
0: Bingo,
1: sí,
0: vale.
1: Més o menys. En tipografia negra.
0: Vale. Aquest detall és molt important. En total tens 6 targetes diferents, amb 32 nombres cada una, i aquests nombres van de l'1 al 63. Ara mateix em podries triar el nombre que vulguis, no me'l diguis, el penses, i l'únic que vull que em diguis és els colors de les targetes en les quals es troba aquest nombre. Pren-te el teu temps.
1: Ostres.
0: I digue'm en quines targetes es troba aquest nombre que has pensat.
1: Que cosa! Uap! Pues... Ah, les gomets tenen forma com de... Alguns tenen forma d'animalets.
0: Sí.
1: Però solo dos.
0: Era el que tenia per casa, no preguntis, ¿vale?
1: Ah, vale. O sea, no té res que veure que alguna siguin
0: bueno,
1: li
0: pots
1: quadrats
0: donar
1: i
0: una, cercles. Una actitud així més
1: vale,
0: enigmàtica.
1: Ja ho tinc, ja ho tinc.
0: Vale.
1: Mira, et dic el número.
0: Els colors. No, el nombre
1: perquè
0: no m'has
1: de dir. Perquè seguro que me lo vas adivinar.
0: Bueno,
1: és que,
0: potser
1: és
0: sí.
1: Que...
0: Però m'has de dir els colors. En quin, els colors de les targetes en les quals apareix
1: rosa,
0: aquest nombre.
1: Rosa. Taronja.
0: A veure, espera un moment. Rosa, taronja...
1: I vermell.
0: I vermell.
1: O, vale. O groc. A la meva terra és groc.
0: A veure, però jo necessito colors absoluts, eh? No serveix colors
1: no,
0: relatius.
1: No, groc no, roig, perdona.
0: Vale.
1: Vermell.
0: Vermell, rosa, taronja, com has dit, eh?
1: Està clar que he dit alguna
0: cosa. Vale. O sigui, has triat el 44.
1: Sí, però
0: sí.
1: Per això té, és, això té una lògica.
0: Vale. Com ho he trobat? Com creus que ho he trobat, doncs?
1: Val, perquè, per exemple, el primer són números impars.
0: Uh-huh.
1: Per tant, el primer, tu saps que si no t'he dit verd, si no t'he dit verd, és que ja és un número par. Val? Entonces ja estàs desechant la meitat de tots els números. I així tot, i el segon tindrà, el segon serà també amb una lògica,
0: sí?
1: I així, entonces tu tens ahí algo.
0: Jo tinc algú, no? Jo tinc les mateixes targetes que tu, eh? És veritat que havies triat el número 44 per una altra cosa, però no per això que m'estàs dient.
1: Doncs pues no ho sé.
0: Vale. Fem una cosa. Podries llegir pels nostres oients el nombre que apareix a la casella superior esquerra de cada targeta?
1: 1, 2, 4, 8, 7,
0: 16.
1: El número més difícil en català,
0: 16,
1: gràcies, i el 32.
0: Vale. Quina característica tenen els nombres 1, 2, 4, 8, 16 i 32? Si haguessis de buscar una
1: són
0: lògica...
1: Parts.
0: Són parells. Tots els nombres són parells excepte l'1, però
1: ah,
0: una propietat molt més característica és que tots són potències de 2. Perquè, de fet, 2 a la 0
1: exactament.
0: És 1, 2 a la 1 és 2, 2 al quadrat és 4, 2 al cub
1: ostres,
0: és 8,
1: és
0: 2 a la 4 és 16 i 2 a la 5 és 32.
1: Sí, és
0: per tant, són tots potències de 2. Quin sentit té que estiguem parlant de potències de 2 en un programa que va d'àlgebra booleana?
1: Home, perquè els números binaris... Uau, clar, és que tot va amb potències de 2. Per què? Perquè tenim dos números.
0: El 0 i l'1.
1: El 0 i l'1.
0: I en aquest cas concret de les targetes, si hem vist que estan, cada targeta comença per una potència de 2, és que aquestes targetes estan en sistema binari, o sigui, hi ha una configuració del sistema binari al darrere. Aleshores, jo t'he pogut encertar el nombre perquè t'he preguntat en quines targetes hi ha
1: clar,
0: el nombre.
1: Ja ho sé. Clar, entonces, les quines targetes estan i si les targetes tenen el seu ordre,
0: sí.
1: No?
0: Uh-huh.
1: Tu podràs saber el número. Entonces, 0, 0, 1. Mare, però dona'm una pista.
0: Vale, tu m'has dit que el nombre 44, que és el que havies triat, estava en les targetes que té el gomet vermell, el gomet taronja i el gomet rosa. I
1: sí,
0: jo te l'he endevinat molt ràpid, si t'hi fixes. Per què creus? Perquè també t'he demanat que em llegissis el primer nombre de la casella superior esquerra, en cada cas.
1: Ah!
0: Ah? D'on surt el 44?
1: La suma.
0: La suma?
1: De los primers.
0: Del 32?
1: Sí, del 32, del 8
0: del
1: i del 4.
0: Del 8 i del 4. Així he pogut encertar d'on provenia aquest nombre.
1: Uau!
0: Aleshores, aquestes targetes, com molt bé has dit, estan en sistema binari representant a la perfecció com funcionen els ordinadors. I per explicar als nostres oients què és el sistema binari, anem a fer-ho a partir d'un exemple, que és el nombre 101.110. De fet, el tens escrit en un full?
1: Sí.
0: Vale. Si partim del sistema decimal, el nombre 101.110, en el fons, ens està dient quantes potències de 10 tenim en cada cas, no? Mm-hmm. Per tant, si comencem de la dreta a l'esquerra,
1: exacte,
0: per cada dígit, què ens està dient?
1: Bueno, perquè per cada... Los sistemas, no? Ja sigui binari, hexadecimal, decimal, al mm-hmm. final, és molt important l'ordre dels números. No?
0: Totalment.
1: Entonces, si jo tinc 101.110 en sistema decimal, sí, no? Perquè l'has llegit en sistema decimal,
0: sistema
1: vol
0: decimal
1: dir que partir l'ordre del primer número té tantes decimals, tants potències de 10.
0: Exacte.
1: Perquè és sistema decimal.
0: Exacte.
1: No? Per exemple, en el número 10, 1 i 0, no és el mateix si lo llegeix és el sistema decimal, no? 1 i 0, el primer 1, té més valor, té més pes. Uh-huh. Quan pes té? Per 10, no? Uh-huh. I el 0, doncs té 0.
0: Per tant, en aquest cas tenim un 100.000, no tenim cap 10.000, tenim un 1.000, tenim un 100, tenim un 10 i no tenim cap potència de 10 a la 0, que seria 1, no? Perquè hi ha un 0.
1: Exactament.
0: 100.000, 110. Vale. Aleshores, en el sistema binari ja no estem parlant de potències de 10, estem parlant de potències de 2.
1: De 2, exacte.
0: Per tant, de dreta a esquerra seria 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al quadrat, etc. No? I així infinitament podríem seguir. Per tant, cada vegada que apareix un 0 no sumem res, cada vegada que apareix un 1 estem sumant una potència de 2 en concret.
1: Exactament.
0: Per tant, aquest mateix nombre, 1, 0, 1, 1, 1, 0, què ens està dient, Alba?
1: Pues ens està dient pues que el primer 1 uh-huh. lo has de... sumar com si fos la potència de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 2, 2 a la 5.
0: 2 a la 5.
1: El segon número, que és el 0, ja està.
0: No tens
1: perquè
0: cap potència
1: tot,
0: de 2 a la 4.
1: Tot lo que, claro, 2 a la 4 per 0 és 0, uh-huh. no?
0: Exacte.
1: La següent, 2 a la 3, uh-huh. per 1, pues, no, el 8, crec que és.
0: Exacte, sí.
1: I així tot.
0: Vale, per tant, en el 101.110 tenim que l'1 i el 16 no hi són, que correspondrien a les potències de 2 a la 0 i 2 a la 4, i en canvi tenim el 2, el 4, el 8 i el 32.
1: Ah.
0: 2, 4, 8 i 32, si els sumem, quin nombre ens donen?
1: A veure, 2, 4, 32, 40 i... Ah! 40...
0: 46, oi que sí?
1: Per poc no és el 44 d'abans, digo, ja, això seria
0: per
1: ja del Mago Pop.
0: I hagués sigut un truc de màgia espectacular.
1: Sí, 46.
0: Aleshores, en aquestes targetes, bàsicament el que hem fet amb les targetes binàries, que t'havia donat inicialment, és que cada casella superior, esquerra, de fet està dient quins tipus de nombres binaris hi tens.
1: Val, ja l'estic agafant,
0: per tant,
1: aquest sistema.
0: La targeta que comença amb un 1 vol dir que en sistema binari tots els nombres que conté són els que contenen aquest nombre 1 en la seva digitació, els que contenen el nombre 2 vol dir que són nombres que contenen el 10, els que contenen el nombre 4, la potència de 2 al quadrat,
1: clar,
0: el 8, etc. Aquesta és la configuració que hi ha darrere d'aquestes targetes. I bàsicament el que hem fet és, de nou, utilitzar el sistema binari perquè estem fent combinacions de potències de 2. Quan ens seleccionem una potència de 2, li assignem a l'1, era allò de verdadero o falso que has explicat abans, i quan el seleccionem li atribuïm un 0. Vale. T'ha agradat aquest joc?
1: Molt.
0: Sí?
1: Molt.
0: T'ha agradat, eh?
1: Sí.
0: Me n'alegro molt perquè en tinc un altre encara.

0: Ara, Alba, tens un segon bloc de targetes. Val. Aquesta vegada són unes quantes targetes més. I veuràs...
1: Són diferents.
0: Que són diferents que les altres.
1: Estan, ja no són com bingo, ja estan com llistes.
0: Són llistes. Com llistes, però també tens un gomet de colorins, no? De colors, sí, diferents en cada cas.
1: Un conil, una... sí, un gall...
0: Aleshores, Alba, de nou, ara m'hauries de dir, m'hauries de triar també un nombre, el nombre que vulguis, i dir-me els colors de les targetes en les quals es troba aquest nombre.
1: A veure, taronja.
0: Vale.
1: Aquí no m'equivoqui, eh? El vermell.
0: Espera un moment, el vermell, el taronja...
1: Llau. Jo crec que ja no és... Ja
0: vermell
1: no,
0: ja i taronja,
1: sí,
0: no és?
1: Sí, sí, sí. I ja ho sabràs qual és. Perquè és el mateix d'abans.
0: Vermell i taronja és el 10.
1: Fas el sumatori.
0: Ha sigut el 10.
1: Clar.
0: Vale, però la distribució d'aquestes targetes no és el sistema binari, és una altra.
1: Ja, aquí ja són diferents.
0: Sí?
1: En perquè la primera, abans tenies 1, 3, 5, 7, 9. Val? I ara tens 1, 4, 6, 9, 12, 14, 17... 19, 22, 25, 27... 30, 45... Vale, esto va sumant... Ui, no sé què és.
0: No saps què és?
1: Però no.
0: Però he fet servir el mateix sistema per trobar el nombre, oi que sí?
1: Sí, has fet servir el mateix sistema de sumar el primer número que hi havia
0: de cada,
1: en cada
0: casella tarda, de les targetes que m'has dit. Aquí, en aquest cas, he utilitzat un teorema matemàtic que es diu el teorema de Zeckendorf, el qual afirma que qualsevol nombre enter positiu el pots expressar com una suma única de dos nombres de Fibonacci no consecutius.
1: Toma, ja.
0: Aleshores... aquest teorema matemàtic se'l va inventar, de fet, un metge militar belga que es deia Eduard Zeckendorf i que era aficionat a les matemàtiques. I recordo els nostres oients, que de fet ja vam parlar de la primera temporada de la successió de Fibonacci en el capítol de l'Ivo Jordà, que la successió de Fibonacci es defineix a partir d'anar sumant consecutivament els dos nombres anteriors, oi que sí? Mm. Per tant, si els primers dos nombres de la successió de Fibonacci són el 0 i l'1, com el sistema binari, el següent terme quin seria, Alba, de la successió?
1: Ai, m'has pillat.
0: 0 més 1?
1: 0, no, 0 més 1, 1.
0: Vale, i llavors el següent terme?
1: El 2, 3.
0: El 2, perquè has de sumar, sí, els dos uns del, sí, principi. Vale. I la successió després segueix amb 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.
1: Vale.
0: Vale. Aleshores, aquesta successió de Fibonacci, de fet, es construeix seguint un algoritme recursiu.
1: Uau.
0: Com definiries, clar, pels nostres oients, què és un algoritme recursiu?
1: Un arbre.
0: Un arbre.
1: A veure, no?
0: Sí, de fet és un bon exemple.
1: Un arbre es dibuixa, bueno, no es dibuixa, però es crea com de forma recursiva. És com una funció que es crida a si mateixa.
0: Exacte.
1: Vale? Una funció que es crida a si mateixa, però que té un tope, perquè, per tant, si no, poca broma seria infinita i entraria...
0: Bueno, de fet, la successió de Fibonacci és infinita.
1: I, val... Entonces no té un tope, no té una regla.
0: No necessàriament,
1: però,
0: no necessàriament.
1: Però en l'arbre, clar, els arbres sí que tenen un tope. Almenys la programació,
0: vale,
1: quan fas servir algo recursiu,
0: sí,
1: no pot durar infinitament.
0: Clar,
1: perquè si no tens un problema de que es queda penjat.
0: Els ordinadors tenen memòria finita.
1: Exacte. Bueno, i que si tu vols fer un arbre, per exemple, un arbre no és finit, no és infinito. Un arbre es acaba. Quan es acaba? Pues tu has de donar-li una regla de quan s'acaba, quants de nivells vols, de quantes branques vols d'aquest arbre. 10. Pues entonces lo que fas és, faig una, no? Una branca amb dos fulles. Aquesta branca fa una altra. Aquesta branca fa... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, tota la mateixa regla, val? Fins que arriba a un nivell que s'acaba.
0: Per tant, en termes matemàtics, la successió de Fibonacci és infinita, tot i que a nivells físics pot tenir unes limitacions, com per exemple quan intentem programar amb els ordinadors, i aquesta qualitat recursiva ja l'has explicat molt bé, que és que es crida a si mateixa per poder generar nous elements. Aleshores, per construir aquestes targetes també s'ha fet servir un algoritme recursiu, en certa manera, i perquè trobis el sistema que hi ha al darrere, ens hauries de llegir el primer nombre de tots d'aquesta llista per cada targeta.
1: Vale, el primer és el 1.
0: Vale, següent targeta.
1: El següent és el 2.
0: Vale, següent targeta.
1: 3.
0: Sí.
1: Acabo, 3, 5,
0: sí.
1: 8,
0: sí.
1: 13, 21,
0: sí.
1: 34,
0: sí.
1: 55,
0: sí.
1: 89.
0: Vale, amb tot el que estem parlant, d'on ve aquesta successió?
1: No he almorzat. No he almorzat avui, Laura. Per favor. Això ve de la successió de Fibonacci.
0: Són els termes de la successió de Fibonacci. Ai.

0: Aleshores, acabem de veure que cada targeta comença amb un terme consecutiu de la successió de Fibonacci. També t'he explicat en què consistia el teorema de Zeckendorf, el qual afirma que qualsevol nombre el pots expressar com una suma única de nombres de Fibonacci no consecutius, és a dir, que no van seguits a la successió, sinó que potser estan, no, dispersats en aquesta successió. Vale. Aleshores, recorda'm els colors de les targetes en les quals hi havia el nombre que m'havies triat, que crec que era la vermella i la taronja.
1: Sí, exactament.
0: Perquè m'havies triat el nombre 10.
1: Exactament.
0: Vale. Si hem dit que el primer nombre de cada targeta és un terme de la successió de Fibonacci, el 2 i el 8, de fet, són aquesta descomposició de Zeckendorf, del nombre 10, perquè són dos termes de la successió de Fibonacci, però són dos termes no consecutius, perquè entremig tenim el 5 i el 3.
1: Sí, exactament.
0: Vale. Aleshores, si volguéssim calcular, per exemple, hem dit que en aquestes targetes tens 10 targetes, de fet, tens 10 targetes en les quals tots els nombres que apareixen estan entre l'1 i el 100. Si volguéssim, segons aquest teorema, calcular la descomposició de Zeckendorf del nombre 100, podríem començar, per exemple, amb el nombre de Fibonacci més gran que apareix, que és el 89. Si restem 89 a 100, quin nombre obtenim?
1: 11.
0: Si al 100 li restem 89, que és el nombre de Fibonacci més gran que apareix en aquestes targetes, tenim 11.
1: Sí, 11.
0: Vale. Llavors, si estem calculant la descomposició de Zeckendorf, que diu que podem trobar una suma única de nombres de Fibonacci no consecutius pel nombre 100, ja tenim el 89, que és un candidat. Aleshores, quins dos nombres d'aquesta successió de Fibonacci pots sumar d'aquestes targetes perquè et donin l'11? Han de ser dues targetes no consecutives.
1: Que em donin fet... l'11. A veure, pues, el 8, no consecutives. 8.
0: Sí.
1: Pues el 8? Aquí, 8 i el... vale, la verda...
0: I el 3.
1: Sí, el 3, 8. Perfecte. I 3.
0: Perfecte. Per tant, si haguessis de definir... si haguessis d'escriure un algoritme que et calculés aquest tipus de descomposicions, com ho podríem fer?
1: El primer, hauria d'almorzar tranquil·lament, agafar un boli, val? Perquè sempre per escriure algoritmes has d'agafar un boli i un paper, i fer el mateix que jo acabo de fer, lògicament, que tu has explicat molt bé, fer-ho a programació.
0: Vale. Sí, una bona estratègia seria començar pel nombre de Fibonacci més gran i després amb la suma, o sigui, amb el nombre restant que ens quedi, trobar...
1: Agafar i buscar els números, o sigui, sempre comparar, no? Faria una comparació.
0: Exacte.
1: En totes les targes, que si tinc, quants targes hem dit que tenim?
0: 10.
1: 10, doncs faria un loop de 10, no? De 1 a 10, compararia el primer número i per veure qual seria el sumatori.
0: Exacte, i llavors faria servir, això que has explicat abans, del verdadero o falso,
1: faria servir, per suposat, una sentència condicional.
0: Exactament.
1: Que són meravelloses, també.
0: I en aquestes sentències condicionals hauries d'incorporar la condició de que aquests nombres de Fibonacci restants que necessitaries...
1: Fossin el sumatori
0: i no fossin consecutius entre ells.
1: I no clar, per tant, seria una sentència condicional... com es diu, l'operador lògic i.
0: L'operador lògic i.
1: I.
0: Vale.
1: Clar, perquè seria que fossin el sumatori i que no fossin
0: consecutius.
1: Consecutius.
0: Exactament.

0: Per tant, en certa manera, Alba, el que estàvem fent era, de nou, tornar a utilitzar aquest sistema binari en el qual, quan seleccionàvem un número, li atribuíem un 1 i quan el descartàvem, li atribuíem un 0.
1: Sí.
0: I, de fet, aquesta és la manera que tenim de comunicar-nos amb els ordinadors, com molt bé has dit. Així que, per acabar el programa, l'últim joc que m'agradaria fer és ensenyar als nostres oients a comptar en binari. I per això t'he preparat un últim joc, aquesta vegada de cartes, perquè ensenyis tu mateix als oients com es pot comptar en binari.
1: Val.
0: Et sembla bé? Sí?
1: Vinga.
0: Bé, Alba, ara tens una baralla de cartes. Quina peculiaritat d'aquesta baralla de cartes?
1: 2, 3, 4. Està ordenada al sistema binari.
0: Està en el sistema binari. Llavors, tu tens uns numerets.
1: Hola, que xula, on l'has trobat?
0: Això és un joc que ha desenvolupat el Josep Fontsolaz, de València. És una baralla en sistema binari, per tant, tu no tens els nombres en sistema decimal, els tens en sistema binari, però tens algunes pistes a sota per calcular aquests nombres. Llavors, si jo agafo una carta a l'atzar, per exemple, el 1000, quin nombre és el 1000? Pots llegir la pista que et diu i llavors deduir-ho.
1: A veure, el 1000.
0: En sistema binari.
1: A veure si lo puc llegir bé. A veure, con esto y un bizcocho, hasta la mañana las...
0: 8. Per tant, el nombre 1000 en sistema binari és el 8.
1: Perquè és el 2 elevat a la 0, 1, 2, 3, a la 3.
0: Exactament. El nombre 101?
1: 2 elevat a 2 més 1, 5.
0: Vale. I quina pista et donen?
1: No busques los peus al gato.
0: No estic a pies a gatos, perquè si el 101, pies al gato. Vale.
1: Clar.
0: Vols fer una altra? Tria la aquesta vegada.
1: 10.
0: Vale. I el 10 quin nombre és?
1: És el 2. És el 2.
0: I quina pista et donen?
1: Hay 10 tipos de personas, los que saben binario y los que no. Hay dos tipos de persones.
0: Hay dos tipos de persones, les que saben binari i les que no. T'ha agradat aquest joc o què?
1: M'agrada molt.
0: Una mica més senzill que els altres, no?
1: Sí, no, està molt bé. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs, aprofitant que hem acabat amb el binari, anem a veure quina música associes tu amb aquest sistema.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música. Amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui a la cinta de Mòbius hem pogut explicar en què consisteix l'àlgebra booleana i hem après a comptar segons el sistema binari gràcies a la nostra convidada, l'artista visual i enginyera informàtica, Alba G. Corral. Quina música associes tu amb tot aquest món, Alba?
1: Bueno, he triat una música que potser no és molt explícita, però sí que és per diverses coses, perquè és d'un grup que es diu Radiohead, que per mi jo lo vaig escoltar molt quan estava a la carrera, per tant ja hi ha una relació. També perquè crec que fa servir aquesta veu computeritzada, no? Que ara potser és molt més habitual, però quan va sortir aquesta cançó no era tant. I perquè té aquesta ambigüitat de que la lletra diu una cosa, la música diu altra, llavors és com tot està bé, no? La cançó diu una mica tot està bé, però tu estàs veient que la música no tot està bé. Per tant, és com el yin i el yang.
0: Aquesta ambigüitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: entre dos
1: sí.
0: estats completament diferents.
1: I per la
0: diferents.
1: Repetició que té, que crec que és... Sí, quan m'has preguntat, digo, sí, aquesta cançó pot ser per mi binària. Sí,
0: perfecte.
1: Per què no?
0: Doncs Alba, moltes gràcies per haver-me acompanyat avui a la cinta de Mòbius. Jo realment m'ho he passat molt bé, espero que tu també.
1: Sí. Me l'he passat molt bé.
0: M'alegro molt. Ens acomiadem avui amb Everything in its Right Place, de Radiohead. I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Us hem acompanyat Pau Blasi, el control tècnic, Vanessa Esteve, a les xarxes socials, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins la propera.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Aquesta setmana a Catalunya Música als concerts hi farem homenatge a Montserrat Torrent, l'organista nascuda a Barcelona ara fa 100 anys, l'any 1926, una dona que ha dedicat tota la seva vida a la interpretació, a l'estudi i a la divulgació de l'orgue. Ha format generacions d'organistes i ha portat la música d'orgue catalana arreu del món. Doncs Montserrat Torrent l'anirem sentint cada dia des d'algun dels seus enregistraments fets de Catalunya Música, enregistraments durant la primera part de la setmana dels anys 90, i al final el que us oferirem és l'extens concert que es va fer en homenatge a Montserrat Torrent aquest mes d'abril passat al Palau de la Música Catalana, un concert amb 21 dels seus alumnes interpretant música per fer homenatge a la professora, a la mestra, a Montserrat Torrent. Qui ara sentirem interpretant música de Francesc Espelt i de Pablo Bruna, que és com va començar el concert que us oferim avui, un concert de l'any 1992, gravat a l'octubre a la parròquia de Santa Maria de Badalona, on Montserrat Torrent hi va ser professora d'orgue. Aquest concert va començar amb música d'Espelt, que va ser mestre de capella de Santa Maria del Mar. D'ell en sentirem versos de Kyrie de la missa de Nostra Senyora. A la litúrgia s'hi intercanviaven calaien versos, fragments del text, dits per l'orgue, en lloc que el gregorià ho cantés tot, l'orgue deia alguna part del vers, a vegades fins i tot tot. Doncs això s'intercalaia amb el gregorià o amb el cor, era música funcional dins de la litúrgia. Ara ho sentirem, música d'Espelt i després de Pablo Bruna, un tiento sobre la lletania de la Verge. Pablo Bruna és un compositor de ple segle XVII que va néixer a Daroca i que va ser protegit del rei Felip IV de Castella. Sentim la música d'aquests dos compositors per començar el concert d'avui, concert de Montserrat Torrent, des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Pablo Bruna, un tiento sobre la lletania de la Verge. Després d'aquests dos compositors, que és com hem començat aquest concert, ara sentirem tres obres del compositor del País Valencià, del Gèmesi, a la Ribera Alta, Joan Baptiste Cabanilles, el compositor nascut l'any 1644 i que va morir l'any 1716, un compositor contemporani d'Espelt, un compositor que va ser el cim de la producció barroca i de qui ara en sentirem el tiento de falses de primer to. El tiento de falses és una forma musical pròpia de la música ibèrica del Renaixement i del Barroc, desenvolupada sobretot a la península ibèrica. Aquest terme de tiento equivaldria aproximadament al terme fantasia o peça contrapuntística lliure, mentre que això de falses fa referència a les dissonàncies i als cromatismes expressius que apareixeran en aquesta obra. La sentirem. Tiento de falses de Joan Baptiste Cabanilles, a continuació també d'ell mateix La corrente italiana i finalment i per acabar el tiento número 21 de batalla partit de mà esquerra. Tiento, ho deia mare, equivaldria al que és una fantasia de batalla, fa esment al registre de l'orgue ibèric, que són aquelles trompetes horitzontals que surten de l'orgue i que tenen un so molt potent. I partit de mà esquerra fa referència als orgues d'aquell moment, d'aquell segle XVII, inici del XVIII, eren orgues petits amb només un teclat i perquè hi pogués haver dos plans sonors, soliste i acompanyament, per exemple, doncs els registres eren de mig teclat, es partien en dos parts a tota la península ibèrica. Aquesta partició era entre la nota si i do i, en canvi, a Catalunya era mig to més amunt, entre do i do sostingut. Aquesta és una particularitat de la música d'orgue catalana d'aquell moment en què això de partit de mà esquerra fa esment a que cadascuna de les parts de l'únic teclat de l'orgue és per a fer dos plans sonors diferenciats. Per tant, ara tres obres de Joan Baptiste Cabanilles en la versió de Montserrat Torrent, que la sentim des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Hem sentit música del compositor nascut a Algemesí l'any 1644, a la Ribera Alta. Aquest compositor del País Valencià que va morir l'any 1716, Joan Baptiste Cabanilles. Montserrat Torrent, des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona, n'ha interpretat primer el Tiento de Falses de primer to. Tiento, ho dèiem abans, equivaldria a la paraula fantasia, i això de falses fa esment a jocs cromàtics molt intensos que hem sentit en la versió de Montserrat Torrent, que després de Cabanilles mateix n'ha interpretat una corrente italiana i, finalment, el Tiento número 21 de Batalla, que fa esment a aquell registre de l'orgue ibèric, aquells tubs horitzontals que surten de l'orgue i que fan un so molt estrident, i era un Tiento de Batalla partit de mà esquerra. Això feia referència al fet que els orgues del moment només tenien un teclat i, per a fer dos plans sonors, aquest teclat el dividien. Dèiem abans que la divisió a la península ibèrica entre les notes si i do, i a Catalunya era una miqueta més amunt, entre do i do sostingut. Tot això és el que hem sentit en versió de Montserrat Torrent, a qui fem homenatge aquesta setmana a Catalunya Música amb motiu del seu centenari. Montserrat Torrent, aquest 2026, a l'abril, ha fet 100 anys, continua en actiu, continua fent concerts, i nosaltres la sentim des de gravacions fetes durant la seva carrera, gravacions de Catalunya Música com aquesta, que es va fer l'octubre de l'any 1992 a la parròquia de Santa Maria de Badalona, on Montserrat Torrent hi va ser professora d'orgue. A continuació, i després d'haver sentit Espelt, Bruna i Cabanilles, arriba Antoni Soler, música d'un compositor que va viure el ple segle XVIII. En sentirem la sonata en re menor número 24, i després ens n'anirem cap al segle XIX d'Antoni Massana. És el compositor nascut a Barcelona que va fer estudis amb Granados, Marshall, Morera o Pedrell, que als 21 anys va ingressar a la Companyia de Jesús. Antoni Massana va viure a Roma, també a l'Amèrica Llatina i al Liceu, i va ser professor de Lluís Benejam, de qui en sentirem música al final d'aquest programa. D'Antoni Massana, ara Montserrat Torrent n'interpretarà la pastoral. Primer, pare Antoni Soler, després, pare Antoni Massana, música esplèndida en mans de Montserrat Torrent des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint el primer concert d'homenatge a Montserrat Torrent, aquesta dona que als seus 100 anys continua amb una vitalitat intacta. La seva trajectòria ha estat marcada pel rigor, per la sensibilitat artística i per una passió inesgotable per la música. És una llegenda viva que avui sentim des d'una gravació de Catalunya Música de l'any 1992 feta a la parròquia de Santa Maria a Badalona. Ara, des d'aquest orgue que Montserrat Torrent coneix molt bé, n'hem sentit la versió d'una de les sonates del pare Antoni Soler, música de ple segle XVIII, la sonata en re menor. Després ha arribat la música d'Antoni Massana, la pastoral preciosa que ens ha ofert Montserrat Torrent. En el que comença a ser la recta final d'aquest concert, us oferirem el final d'aquest concert tot seguit, perquè a partir d'ara entrarem al segle XX-XXI amb Salvador Pueyo, amb Josep Soler, amb Manuel Valls i Lluís Benejam. De fet, ja n'han fet un de salt entre el pare Soler i el pare Antoni Massana i ara ens situarem a ple segle XX. Amb Salvador Pueyo, nascut l'any 1935, ens sentirem la fuga Equalis Motus, a continuació música de Josep Soler, també nascut l'any 35, ens sentirem el tercer coral per a orgue. Josep Soler en va escriure molta de música per a aquest instrument. Després arribarà la música de Manuel Valls, que va morir l'any 1984, sentirem la tocata, i finalment el concert, i com ja us anunciàvem, s'acabarà amb la música de Lluís Benejam. Sentirem un preludi que interpretarà Montserrat Torrent des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

0: En aquesta part final del concert de Montserrat Torrent que us oferim avui, un concert gravat per Catalunya Música l'octubre de l'any 1992, doncs en aquest apartat final hi hem sentit música de Salvador Pueyo, de Josep Soler, de Manuel Valls i de Lluís Benejam. De Salvador Pueyo, la fuga Equalis Motus, de Josep Soler, nascut igual que Pueyo l'any 1935, el tercer coral per a orgue, de Manuel Valls, que va viure del 1920 al 84, una tocata, i de Lluís Benejam, que havia estat alumne d'Antoni Massana, n'hem sentit el preludi que posa el punt final a aquest concert d'avui. Un concert de Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari, amb els 100 anys d'aquesta dona que encara continua fent concerts, doncs Catalunya Música li fa homenatge per celebrar aquesta vida dedicada plenament a la música. Un reconeixement que destaca no només per l'extraordinària aportació artística i pedagògica de Montserrat Torrent, sinó també pel fet absolutament excepcional, i és que Montserrat Torrent continua en actiu i continua fent concert als seus 100 anys. Avui l'hem sentit des d'una gravació de fa 34 anys, de l'any 1992, un enregistrament en què hi han pogut sentir música d'Espelt, de Bruna, de Cabanilles, hi hem sentit música del pare Soler, d'Antoni Massana, de Salvador Pueyo, Josep Soler, Manuel Vall i Lluís Benejam, música interpretada des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona. Aquest concert us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Ens tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir la veu meravellosa de Dietrich Fischer-Dieskau. Cantarà amb Gerald Moore el cant del cigne, el Deutsch 957, de Franz Schubert.

Aquest era el cant del cigne de Franz Schubert, el Deutsch 957, en la veu de Dietrich Fischer-Dieskau, baríton que ha cantat amb el pianista Gerald Moore.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sabies que Steve Jobs deia "L'única manera de fer una bona feina és estimar el que fas"?
0: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: Pot semblar estrany que comencem aquest set de sons recordant les paraules d'un empresari cofundador d'una companyia tecnològica, però és que la frase ens anava molt bé per al tema d'avui. Els membres del grup que ens visita són amics i s'ho passen bé tocant junts, però sobretot se'ls nota que estimen la música. Una passió que saben encomanar a través de les seves cançons, els seus videoclips i els seus concerts. Ells són el Pony Pissador, que amb la proposta per a tots els públics, el Pony Menut, ens faran cantar, ballar i gaudir en família amb el seu nou disc, Batú a l'olla. A les seccions didàctiques descobrirem què són els Aisling, sentirem un himne irlandès del segle XVIII i també descobrirem com un revés vital va transformar la carrera de Nina Simone. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons, la música que et cuida.
0: I comencem el programa d'avui, com sempre, amb una peça que ens ajuda a omplir-nos de tendresa i tranquil·litat. Els ocells han captivat i inspirat molts músics, tant pel que fa al cant com al vol. És el cas del pianista argentí Marcello Snoc, conegut pel pseudònim Oleg Moon, que en el seu treball Vogel ofereix una oda als ocells i a la llibertat de desplegar les ales. Hi trobem set peces diferents, cada una dedicada a un ocell específic. Nosaltres hem escollit l'estornell.

Avui hem començat amb una peça que ens recordava els estornells i precisament el grup que entrevistarem avui tenen una relació curiosa amb els ocells. De fet, tenen un disc que es diu així. Ells són els Pony Pissador. Abans de descobrir la seva darrera novetat, recuperem aquest, els animals més vells.

0: Stones.
1: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: Fa un parell d'anys, aproximadament, us vam parlar d'una nova línia que encetava el grup Pony Pissador. Sense perdre el seu bon humor, la seva manera particular de renovar el repertori d'arrel i d'investigar i incorporar estils d'arreu a les seves cançons, els Pony van començar a oferir concerts per al públic familiar i escolar. De la proposta n'hi van dir Pony Menut i la veritat és que han tingut força èxit, tant que enguany ens presenten un disc específicament pensat per a públic de totes les edats. Porta per títol Batú a l'olla i en parlarem tot seguit amb l'Adrià Vila, en Guillem Codern i en Ramon Anglada. Benvinguts al Set de Sons a tots tres.
1: Hola, bon dia.
2: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Si no recordo malament, aquesta aventura dels Pony Menut va néixer una mica de la demanda del públic. No sé si us havíeu plantejat mai que podríeu fer música per a públic familiar.
3: Sí, o sigui, va venir un senyor, no?, a la FIMPETE de Vilaseca, una fira d'aquestes, ens va dir, sí, això que feu, si ho féssiu per públic familiar, tindria èxit. I sí que és veritat que ens ho havien dit moltes vegades, tant pares i mares que volien venir als nostres concerts, però clar, els horaris ja no els encaixava perquè tenien, doncs, això, criatures. Sí. Com gent que deies que els meus fills els encanta la vostra música, amb les vostres lletres així absurdes i assequibles, i jo no és que sigui molt fan, però els meus fills sí, llavors d'alguna manera a poc a poc es va generant aquesta idea. I la veritat és que el fet que les cançons siguin sobre animals i coses així prou pròximes als infants no ens va obligar a canviar gaire de repertori.
0: Això anava a dir, el que vau fer primer va ser agafar el repertori que ja teníeu i adaptar-lo una mica, no? Doncs quines són les cançons que han agradat més als infants i això ho posem en un concert, no? Va anar per aquí el Pony Menut al principi.
1: Sí, sí, tal sí. Qual ho dius. Perquè no, o sigui, és com ha dit el Guillem, no vam, per sorpresa nostra, en el fons, però que és una sorpresa una mica absurda, podríem dir, la nostra manera de ser o de comunicar i passar-nos-ho bé encaixa molt amb aquest públic infantil, no? Aquests jocs de paraules, no? aquesta com filosofia de jugar amb la música, el concepte de viatjar i aquestes coses, pues, encaixa molt amb el públic infantil i nosaltres no ens n'havíem adonat fins que un bon senyor ens va dir, escolta'm, potser que proveu, no?
4: En plan, potser que espavileu.
1: Sí,
5: pràcticament.
1: Tal qual.
0: Van haver de canviar molt els concerts, perquè, clar, els horaris van canviar una mica. Què us vau plantejar? O què vau experimentar una mica dalt de l'escenari?
1: Home, ha sigut un aprenentatge, no? Al llarg d'aquests 2 anys de fer concerts per públic familiar o per públic escolar, que després hem descobert que són 2 públics completament diferents i que funcionen de manera diferent, vam anar veient, vale, doncs, quines cançons funcionen, quin ritme necessiten entre cançó i cançó, la durada dels concerts, si ha de ser més curta, més llarga, si ha de ser més compacte, si necessiten més danses o més balls o més cantar o tot això d'aquí, ho hem anat com descobrint a base de concerts.
4: I també hem après, jo crec, quines d'aquestes coses se'ns donaven bé i quines no. Al principi recordo que vam dir no, però això del Menut farem més pedagògic i nosaltres és que se'ns dona molt malament aquesta part.
1: La pedagogia.
4: En directe, de cop, nosaltres sempre és com, bueno, ara fem això, ara juguem aquí, ara cantem allà, i de cop a la que intentàvem explicar alguna cosa amb una mica més de profunditat, veies les cares de la canalla que feien com un... Però sí que hem anat entenent com, vale, això funciona, això no funciona, això és per adults i els adults s'ho traguen, però els nens no, o al revés.
0: Però, clar, el Batú a l'olla ho consolida una mica, per tant, és una línia que voleu explorar, que voleu ser-hi, no?
4: Mm. Sí, una de les coses, de les males sorts que hem tingut potser en aquest sentit és que les cançons que han agradat més a la canalla no són necessàriament les més estimulants com a intèrpret. I això...
3: De fet, és al revés, no?
4: Sí, estava dient-ho suaument.
0: I diplomàtic.
4: I clar, i sí que és veritat que quan fas el mateix espectacle 50 cops l'any, doncs va estar guai que sigui divertit i estimulant i que tinguis... Que et vingui de gust pujar-te a l'escenari a tocar-ho perquè com a músic hi ha coses estimulants allà. I el Batú a l'olla, que ja ho vam començar a fer amb el disc d'ocells i va donar molt bon resultat, hem agafat i hem dit, vale, no hi ha d'haver una línia entre fer música complexa amb coses xules que a nosaltres ens agradi tocar i que musicalment sigui interessant i que sigui per pequis. No han d'anar separat, perquè llavors per nosaltres és... Bueno, per mi, especialment, és molt més tediós quan faig una cosa que dic, tio, quin pal, no? Que quan fas una música que planteja reptes, que encara no et surt perfecta, que dius, ai, mira, vam ser el bolo d'avui, clavo més això, que em costa una mica. Llavors, aquest Batú a l'olla està molt fet també amb aquesta línia de fer música que sigui molt disfrutona per nosaltres, saps?
2: Ei, ser un pirata és molt divertit fins que algú li talla la mà. No podràs venir un sabre per bata d'en duelo si vols somutir el capità.
0: Hauràs de... Ara dèieu que quan composeu teniu en compte que hi hagi repte, que com a intèrprets us ho pugueu passar bé a dalt de l'escenari. Això és bo per vosaltres, però també per als espectadors, perquè això fa que sigui música de més qualitat, amb més capes, i considerant que el públic són infants i famílies, això és molt bo.
1: Mira, ara que has dit això de les capes, perdó, però agafo el fil aquí, perquè nosaltres hi pensem bastant amb això, i la comparativa que fem és amb Astèrix i Obèlix, no? Que té això, que té moltes capes, no? Tu et pots llegir un còmic o mirar una pel·lícula d'Astèrix i Obèlix i passar sense pena ni glòria, per dir-ho d'alguna manera, passes una bona estona, hi-hi, ha-ha, i ja està. Però quan te la tornes a mirar, veus que hi ha petites crítiques socials o petits guinys històrics, no? Al llarg de tota la... que són referències clares per públic més adult, no? Perquè quan ets un nen i mires aquestes pel·lícules, això potser no te n'adones. Bueno, treballem.

0: que ens agrada dir que és de les cançons més complexes a nivell harmònic, bueno, és que a tots els nivells, a nivell harmònic vocal, a nivell de arrangístic, és una cançó molt complexa que tu la pots escoltar i perfecta, però si després entres i l'aprens a tocar o et mires els acords i tal, te n'adones que hi ha una base, bueno, profunda allà darrere, més enllà de xup, xup, xup, xup, no, pues...
1: I a banda que és una metacançó, que explica com s'ha de fer
0: una
1: cançó.
0: Exacte.
2: Una cosa que jo celebro molt és que aquests dies que estem presentant el concert, quan ens venen pares, mares, com els adults de la família, diuen és que estic molt content de que pues, els meus infants s'hagin aficionat a la vostra música perquè també la gaudeixo jo. I crec que és part d'aquest enfocament de que no per fer música per infants ha de ser més senzilla, ha de ser més, vull dir, potser més assequible, sí, però no has de renunciar ni a la complexitat, ni a la qualitat musical, ni a l'interès genuí. Sí, nosaltres com a músics ens hem de seguir interpel·lats i estimulats per la música que fem i veure que això realment la gent ho nota i dius, hosti, que guai que el meu fill escolti això perquè jo com a pare també ho estic gaudint.
3: Sí, jo ara
2: això...
3: estic en aquesta situació total. Tinc un nen d'un any que s'ha obsessionat amb el disc del Pony. Escoltem el Batú a l'olla, l'escoltem potser 6 cops al dia. Clar, més dura 20 minuts. Llavors, a la que s'encansa, hem comprat un Discman i el posem amb el disc en físic. I llavors agafa i el torna a engegar i penso, fuà, sort que ens l'hem currat.
1: Sort
3: que l'escolto i penso, fuà, està guai, perquè penso com s'hagués obsessionat amb... No sé, vés a saber. S'hagués estat molt dur. Vull dir que ara que estic a les dues bandes és com...
2: Bona feina.
1: Ara que treus aquest tema, precisament, ara que t'has convertit en formatge, els que són seguidors dels Pony ja saben per què ho dic, clar, esteu fent la música que us agradaria que escoltin els vostres fills. Sempre dieu que esteu fent la música que us agrada a vosaltres, no? Els Pony sempre ho heu dit.
2: Sí, sí,
1: i en aquest cas és la música que vull que escoltin els meus fills, no?
0: Nosaltres, en broma, sempre diem que ens estem treballant la jubilació, perquè estem treballant els futurs públics des d'una bona base, no? Que d'aquí 10 anys pues, siguin els consumidors dels nostres productes.
2: Home, a mi, per exemple, ara mateix, si tu mires les cançons més escoltades, la més escoltada del nou disc és El viatge en aquest tren, que és una cançó de bluegrass amb harmònica i amb instruments imitant sorolls de trens. Que això pugui ser la cançó més escoltada del nostre disc, per mi és un superèxit, perquè és un estil de música...
3: Del nostre grup.
2: Del nostre grup.
3: Ara mateix...
2: Crec que ha baixat. Però vull dir, que una cançó d'un gènere tan nínxol com és el bluegrass, amb una idea tan concreta com és els sons dels trens, pugui ser la cançó més escoltada, bueno, crec que per tots és un èxit, perquè estem fent una música que ens agrada a nosaltres genuïnament, escoltem bluegrass, i no és una música que sigui especialment comercial, com per dir, fem un single de bluegrass que segur que a la gent li agrada. No, hem agafat la música que ens agrada, amb una idea que ens agrada, amb solos, amb harmonia vocal, amb una harmònica per allà fent el tonto, la mandúria fent xic-xic-xic, vull dir que està ple de coses que a priori no faria falta que hi siguessin i estan allà i funciona. Llavors, per mi això és el gran èxit.
1: I això ajuda a la nutrició musical dels infants, també, no? I de les seves famílies.
2: I et faré una mica de promo. Estem fent uns vídeos al nostre Instagram i a les xarxes en general en què expliquem les cançons perquè si algú vol endinsar-se més, entrar més a les capes, que deia l'Adrià, perquè pugui aprofundir més i no quedar-se només amb la idea, sinó que, a més, doncs, si tens curiositat per entendre quines idees estem explorant amb cada cançó a nivell musical, tant a nivell de teoria com a nivell de lletra, com en el cas del xup-xup, com es relaciona la música i la lletra, no? Que hi ha molta xitxa. Si algú li ve de gust mirar-ho, està allà penjat.
1: Això sí que és material pedagògic, per això, eh?
2: 100%.
0: Sí, són més divulgadors, potser.
1: Sí que se us dona bé, per tant, el material pedagògic.
3: Sí, és més que després, si ens ho fas fer en directe, llavors comencem a... ara ballarem cap allà!
2: Com li expliques un acord disminuït a una persona de 4 anys?
0: Bueno, això també és una cosa que ara estem descobrint amb el nou directe, que és que ara, per primera vegada, estem actuant a sobre l'escenari. I això, o sigui, actuant com a actors, no com a músics. I fem la música, però també hi ha un petit guió i tal. I això, bueno, també...
3: No també se'ns dona malament.
2: També se'ns dona malament.
0: La qual, jo crec que dona valor, en el directe, perquè realment veure'ns passar vergonya és una cosa que no té preu.
1: Per tant, és un repte que assumiu, no? Que heu d'assumir dalt de l'escenari.
0: Però bueno, tot ve lligat amb també el que deia el Ramon, de... Pues, crear aquestes com sensacions que ens interpel·lin a nosaltres, no? Que ara això és un repte. I a nosaltres ens agraden els reptes.
2: A mi m'han fet ser un personatge que parla francès i jo tinc ni idea de francès.
3: Parla francès, parla en català amb l'aiga així, i això li diem parlar francès.
2: Exacte, però jo no ho sé fer, llavors tinc tot un curs per aprendre a fer aquest personatge i és com un repte que cada vegada quan toca intervenir estic nerviós, del plan, ara hauré de fer el personatge que no sé fer gens.

0: Sí, som sí, i està molt bé, és molt divertit.
1: I aturem un moment l'entrevista als Pont i Menut per sentir una de les peces del seu Batú a l'olla, un viatge en aquest tren.

0: Catalunya Música. Continuem endavant amb l'entrevista a l'Adrià Vila, en Guillem Codern i en Ramon Anglada del Poni Pissador i el Poni Menut per descobrir el seu nou disc per a tots els públics, Batú a l'olla.
1: Senyores i senyors, benvinguts i benvingudes a la paradeta de núvols de sucre més bons i rigorosos. Passi, passi i tasti. Són per llevar-se'n els dits.
0: Ara que deies això dels gèneres, no? Que deies del bluegrass, de fet, tot el disc respira una mica aquests aires, una mica swing, bluegrass, no? Aquests estils americans de principis del segle XX.
2: Ens ha quedat molt americà, molt poc celta per el que som nosaltres, no?
0: Sí, exacte, sí. És curiós això.
2: Va sortir així, no?
3: Sí. Nosaltres també pensem el mateix.
4: És que, a més, aquest disc va passar una... Normalment, tendim a... No sé si sobre planificar, però planifiquem molt la creació. I de cop tenim una pissarra on... Ja ha apuntat que volem fer un tema en què la proposta sigui barrejar el so de la música búlgara amb la tarantela italiana i no sé quant, no? I tot surt de fer puzzles mentals amb la música que ens agrada i dir, calla, que això té els mateixos acords que això altre i són de dos parts del món diferents. Anem a veure si es pot també juntar. I aquest disc, com que surt de necessitats del directe, de dir... Vale, anem a fer una cançó que, per exemple, el Xup Xup va sortir de que és que no teníem cap cançó que fos molt fàcil de cantar. Llavors, quan directe fèiem el llom del... Què passa?
3: Que llavors vam fer Xup Xup, que és molt poc fàcil.
4: No!
2: Cap a la tornada, no?
3: La tornada és enganxosa, no?
4: Però ensenyàvem el llom del Diplodocus, que ja, pues, ja té... És veritat que no té la lletra més complexa del món, però bueno, ja
0: home,
4: és una lletra
0: que
4: t'has de saber,
0: eh?
4: I ja és una cosa... I vam dir, tio, va, anem a fer una cançó que la lletra sigui turururu, la-la-la, o qualsevol cosa que es pugui ensenyar en el moment i aprendre molt fàcil. I llavors vam anar a buscar quins referents feien servir aquest tipus de recursos, que sobretot és una cosa que es fa molt pues, en el barbershop i en aquest tipus d'estils, una mica banda sonora de Broadway, aquesta història. I llavors ha sortit la música així. Saps? És com que en tots els casos, primer hem dit, vale, què passa? Pues, tio, anem a fer una cançó que sigui un conte. Home, doncs un conte l'hauràs de fer amb guitarra, amb dits així tranquil·leta. Bueno, doncs ha acabat sortint guitarra fingerstyle americana. Una mica com que és raro per nosaltres. En altres discos haguéssim dit no es pot fer un disc només americà. Què es pensaran? Que no som el Poni, que barregem tot el rato, tot, saps? I aquest disc ens hem relaxat una mica més en aquest sentit i hem dit, bueno, tu, si la cançó és xula...
0: I llavors ens ho presenteu i resulta que allò té èxit, no?
4: Sí.
0: Com en el cas d'aquesta cançó del viatge en aquest tren... que tot s'ha de dir que la vau presentar uns dies abans que entréssim amb la crisi de...
4: Ostres,
0: sí, que...
3: això ho vam passar malament, eh? Perquè va ser... Bueno, els accidents no van fer gens de gràcia i, clar, nosaltres estàvem allà dient hòstia, acabem de treure el single, molaria promocionar-lo, però al mateix temps no pots promocionar en un context així, saps? I, clar, va ser com un moment de... silenci nostre de, hòstia, era delicat.
4: Però, bueno, gràcies a Div ens va fer una promo molt llarga, d'un mes i mig.
2: Això és veritat.
0: Sense que vosaltres diguéssiu res.
4: Nosaltres no vam dir res i durant un mes es parlava de la Renfe cada dia a totes les notícies, tota l'estona.
2: Sí, sí.
0: Hi ha altres peces, perquè, de fet, el disc és molt com els que feu sempre, no? Que són, cada cançó és com una història diferent, no? És com un món diferent en el que entres quan comenceu a cantar, no? I aquest humor absurd i la unió d'elements quotidians amb coses, doncs, fins i tot del món científic, també hi és, no?
3: No ho haguéssim dit millor.
0: Per exemple, la paradeta dels núvols.
4: Sí.
2: Sí, no sé com...
4: Que...
3: El que passa és que, en general, a dintre del Poni, per dir-ho d'alguna manera, hi ha... Cadascú té la seva personalitat, però hi han generalment bastantes inquietuds, no? I aquestes, les cançons en general, moltes vegades representen alguna inquietud d'algun concret que li fa gràcia al que sigui. I...
0: La biologia, per exemple, li fa gràcia a algú, segur.
3: Sí. Bueno, el Guillem és el que...
2: Bueno.
3: El capità botànica, no? El capità també
2: ornitologia.
3: Li agrada tot aquest món natural. I llavors... Pues moltes cançons surten d'aquestes referències.
4: És que també nosaltres una de les coses que ens ha mogut sempre és viatgem O sigui, anem a tenir un grup de música i a tenir un grup de música internacional per poder viatjar gratis i anar a veure llocs que molin. Això va ser un dels principis de l'existència del grup des del primer any. I llavors, sempre que hem viatjat, hem aprofitat per anar a fer excursions, a anar a la muntanya, a anar a visitar... O sigui,
0: concursos de barbes, també.
4: Sí, això sí que ho vam fer, és veritat. Però genera molt que, doncs, quan anem a l'avió, quins són aquests núvols? Doncs, com que tenim el Guillem, que ho sap tot. Llavors, recordo que estàvem a Kansas City i hi havia el típic cel de Simpsons, i llavors vam tenir una conversa sobre els cúmuls, que són els cúmuls aquells.
2: Els estrats, sí, aquells núvols així.
4: I llavors...
5: Que era molt impressionant, aquella
2: imatge. És que era molt guapo, era molt bastant brutal.
5: És com la plana de Lleida, però 15 planes de Lleida juntes, en plan que veus fins a molts quilòmetres, i tot el cel com cagadetes d'ovella,
4: perfectament distribuït.
2: Va ser molt bèstia.
6: A la paradeta dels núvols tenim el cagumbet.
0: Quina manera més divertida de descobrir els noms dels diferents tipus de núvols. Pel que expliqueu, doncs, les cançons moltes vegades surten dels vostres interessos i d'aquestes experiències que feu de quan viatgeu junts...
5: En aquest viatge també va sortir el llom del Diplodocus.
4: Perquè vam anar al Museu d'Història Natural a veure el Diplodocus, que hi ha a Nova York.
5: 17 metres...
2: És que és brutal.
5: Vaya llom, i ja està. I el llom
0: ja teníeu cançó. Sí,
4: el Martí portava una crema de sol a la mà, perquè té la pell atòpica i ha d'anar sempre protegint-se del sol. I llavors, doncs ja està, el llom del Diplodocus i la crema de sol.
0: Ara estic molt contenta d'haver descobert d'on havia sortit aquesta cançó.
4: Però i totes, també. Totes les que diguis...
5: Que encara més.
4: Ui, mira, aquí, no sé, els núvols, és que just ho va proposar el Martí, crec, lo de
2: sí,
4: volaria una paradeta... Sí. I és perquè acabàvem d'aterrar d'Anglaterra i en el vol, doncs, hi havia uns cumulonimbus enormes perquè hi havia tempesta a França i ho vam estar comentant a l'avió i llavors, no sé, doncs, els núvols.
0: Va sortir aquesta paradeta dels núvols. Sí. I els tardígrads? D'on van sortir?
2: Això és el Miquel. Això
4: és el Miquel.
2: Miquel que li agrada.
0: Hi ha una peça...
5: Té una ment creativa espectacular i de tant en tant passa que ve amb una cançó.
2: Sí.
0: Ai, va venir un dia amb els tres tardígrads petits a sota del llit.
4: Bueno, i també és veritat que el Miquel té una particularitat, que és que sempre que li agrada un tipus de música, li agrada la forma més... avorrida d'aquell tipus de música.
2: Estava esperant, dic, ho dirà de manera políticament correcta.
4: No.
2: Molt bé.
5: El Diplodocus també surt d'això, perquè surt d'una cançó d'aquestes...
4: D'una cançó pastoril.
2: Campestre, d'aquestes.
4: Les cançons, no sé, li agraden les cançons pastorils campestres superlentes. No, ara estic composant un slow reel, que són la música irlandesa. És com la gràcia de la música irlandesa és que va tota llet. Doncs no, per ell, li agrada. El bluegrass mola perquè pinc-tiqui-tiqui-tiqui... Doncs a ell li agraden els valsos, i sempre així. I llavors feia temps que vull fer un vals bluegrass, em fa molta il·lusió, i un dia el va portar fet de dalt a baix.
0: No? A mi em sembla una cançó una mica per anar a dormir, eh?
4: Sí, totalment, totalment.
2: Ho és. Sí, que jo trobo que és molt enginyós que és una cançó de bressol amb yodel, és una cosa que mai hagués pensat que algun dia pogués passar, però mira, aquí tens el Miquel.
0: Més cançons. Tema dels pirates, continueu amb el tema dels pirates. De fet, heu recuperat Tot és part de ser un pirata.
5: Bueno, aquesta té una petita història, que és que realment ho vam pensar perquè no està cap CD. O sigui, el Tot és part de ser un pirata amb instruments no està publicada en cap àlbum físic. I llavors va sortir de la pura necessitat de que gent que ens venia ens deia «Ei, a quin CD hi ha la del pirata?» I nosaltres «Està en aquesta, però només està la versió a capella, que segurament no has escoltat mai».
2: I millor.
5: I això, i llavors per això la vam posar...
0: En aquí, i el principi d'Arquímedes també té a veure bastant amb els pirates, per tant, és un tema que us agrada i suposo que també connecta molt fàcilment amb els infants, no?
4: Sí, i una de les coses que trobàvem molt a faltar era que hi hagués un seixanti, que és el que la música que veníem fent estava molt present, i havia desaparegut del repertori, i en el Pont i Menut, quan fèiem els concerts del Pont i Menut, no n'hi havia cap. Que tingués aquesta estructura pregunta-resposta, aquesta sonoritat marinera, menor, així, no? I vam dir, bueno, doncs ja està, anem a fer-ne un.
7: Tripulació, que sabeu quin és el principi d'Arquímedes?
8: Sí, capità, és el...
0: Doncs un disc amb moltes històries al darrere, moltes capes. No sé, ara com us plantegeu? Doncs, clar, és una gira, intensa, suposo, perquè sou bastant de fer gires així, no? De, amb molta intensitat.
2: Bueno, una cosa molt guai, que a mi m'encanta, que va passar és que vam treure el disc i la setmana següent ens vam anar a Austràlia a fer una gira de música que no té res a veure amb aquest disc, que és una cosa molt poni, saps? Tenir 15 fronts oberts i tothom es pensa que estàs en una cosa i nosaltres estem en una altra, saps? I llavors vam estar dues setmanes a Austràlia i ara sí que estem presentant l'espectacle, que té una, com una 13, no? Un vestuari, un guió d'actuació, i és la primera vegada. Llavors, d'alguna manera hem intentat construir alguna cosa que se separi una mica del que és el poni pissador o el poni gran, diguem.
0: Però continua, el poni pissador, en aquest
2: sentit. Sí, i tant, i tant.
0: Teniu els dos fronts.
4: Sí, de fet, no, el poni pissador té... Tenim molta feina aquest any, tenim molts concerts a fora, ens estan sortint just ahir, ens van contactar a un festival bastant gran a Holanda, i és com... dona una sensació guai, saps? Ah, bueno, vale, vale.
0: Vinga, i allò que deies que havíeu fet el grup de música una mica per viatjar amb els amics, per tant, ja és això, no? Poder viatjar i poder anar a explorar, no,
5: és
0: també.
5: És una sort, perquè des del Pony, a nivell personal, ens ha permès viure una quantitat d'aventures i conèixer tant persones com llocs com grups de música que hagués sigut impossible o molt difícil des de com la vida personal normal, saps? I això és una cosa que nosaltres valorem molt. De fet, jo diria que és un dels pilars que ha aguantat el Pony quan no l'aguantava l'economia, per dir-ho d'alguna manera.
2: Cobrem amb espècies, dèiem.
5: Sí, amb experiències. Sí.
0: Doncs està molt bé que viatgeu, però si us plau, el Pony Menut també feu-lo i així el podrem compartir amb els nostres infants i gaudir-lo a hores una mica més...
2: Conciliables.
5: El poni menut per l'hora del vermut.
0: Ah, mira, doncs veus.
4: No, doncs... Una cosa que ens ha passat amb això és que nosaltres pensàvem, el poni menut és la clau perquè els horaris, no sé què...
0: I ara el que passa és que esteu fent les dues coses.
4: Sí, d'una banda, però a més que hem descobert que clar, quan toques en horaris que van bé per la canalla i tens canalla... Llavors ja no va bé. Ara jo penso, si toqués a la 1 de la matinada, podria sortir de casa a les 8 del vespre, que el meu nen ja està dormint, i conciliació familiar...
0: I no tindria cap problema.
4: Perfecte, i ara de cop ja no és així. Llavors és com, bueno, al final, sempre t'enganxes els dits.
0: Jo crec que la conciliació familiar és una entelèquia i no l'aconseguirem mai.
5: Difícilment sigui la situació que sigui.
0: Moltíssimes gràcies per portar el vostre bon humor, la vostra música de qualitat al Set de Sons.
4: Moltes gràcies.

0: Com sona a casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: I ara que ens ha quedat clar tot el que cal tirar a l'olla quan cuinem una cançó, continuarem descobrint com sona aquest disc dels Pont i Menut que porta per títol Batú a l'olla. Sentim una peça un pèl diferent de l'anterior. És Tres tardígrads petits.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: Al Set de Sons ens agrada descobrir en cada programa cançons d'arreu del món que han esdevingut memòria col·lectiva i s'han convertit en himnes. És el cas de Mollie la Mà, una cançó tradicional irlandesa del segle XVIII.

Mollie Lamar s'inscriu en la tradició dels Aisling, un gènere poètic en què Irlanda es representa com una dona que plora o espera el retorn del seu estimat. En aquest cas concret, el poema fa referència a un líder polític irlandès exiliat i per això, segurament, es va convertir en un símbol compartit i la cançó va acabar sent adoptada com a expressió d'identitat i resistència. Amb una melodia clara i cantable, Mollie Lamar ha estat interpretada per molts artistes i formacions, des de grups de música tradicional com The Chieftains fins a versions més contemporànies amb veus solistes i cors. Avui la centrem en la versió del cor d'alumnes de la Universitat de Dublín.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Al Set de Sons també ens agrada saber com la música pot transformar les persones. En el cas d'avui, es tracta d'una experiència singular perquè en un primer moment semblava una circumstància negativa, però va acabar sent molt positiva. Nina Simone, de jove, volia ser pianista clàssica, però segurament per motius racials. No va ser admesa al Curtis Institute i això la va apartar del seu somni de joventut. Tanmateix, va ser precisament aquest rebuig el que va fer que Simone comencés a cantar per guanyar-se la vida en diferents clubs nocturns. I aquí és on el talent de Simone es va imposar demostrant que, de vegades, el que sembla una pèrdua es transforma en possibilitat. I aquesta idea ressona amb força en la cançó que escoltarem ara. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, and I feel good. Una manera de dir que, després del canvi, fins i tot del dolor, també pot arribar a la llum.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: No sempre és fàcil estimar la feina i sentir passió pel que fas. Avui els Pony Pissador o Pony Menut, com vulgueu, ens han demostrat que és possible i que quan passa, a més, el bon humor s'encomana. Tot plegat és un bon regal. Per això acabarem el set de sons d'avui amb aquest The Gift, del compositor valencià Adrián Berenguer. Us hem acompanyat, Gisela Cot, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions, com sempre, des d'aquí, des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i des d'aquest espai que dediquem a les músiques del món amb una mirada àmplia. Avui ens volem sumar a algunes celebracions, perquè hi ha propostes i grups i músics que arriben a aniversaris rodons de les seves trajectòries, de les seves carreres, i aquest seria, si fa no fa, doncs el nostre fil conductor d'avui. Algunes trajectòries són més joves i algunes ja molt i molt consolidades. És el cas de l'icònic grup gallec Luarna Lubre, que, tal com sempre han explicat i mantingut, tot i que l'essència del seu treball s'enmarca en el folk, un terreny que, a la vegada, té moltes branques, en tot cas es tracta d'un folk que mira molt de prop l'arrel tradicional. 40 anys de trajectòria no es fan tots els dies i, per tant, comencem amb ells. Luarna Lubre, Xove en Santiago.

Chove en Santiago, segurament una de les cançons més representatives de la trajectòria de Luarna Lubre, un grup que al nostre territori coneixem bé i que s'ha inclòs, per exemple, amb la celebració dels seus 40 anys, a una programació com és la del Festival Barna Sants. Hem començat, doncs, en terres atlàntiques i, de fet, aquests aires marins també els trobaríem en una habanera, una, per exemple, com la Barca Xica, que porta la signatura de Josep Maria Roglán i Rafael Llop i que el grup Ballaveu inclou al seu disc Arada, publicat en el context del 10è aniversari del grup.

Avui anem d'aniversaris perquè el grup Ballaveu ja pot presumir de tenir 10 anys complerts de trajectòria i així els hem fet sonar avui. Qui els van fer un any abans, els 10 anys, van ser el grup Les Anxovetes i amb això no volem deixar encara el món de les habaneres. I si ens ho permeteu, i amb el permís de Càstor Pérez en la memòria, perquè ja fa força temps que no és amb nosaltres i des d'allà on sigui que ens estigui escoltant, i de Glòria Cruz, perquè són els dos noms que signen aquest tema. I ja haureu endevinat que estem introduint la molt versionada i magnífica Vestida de nit.

Un passeig per les cordes del món. Les cordes de l'ukelele. Amb Marta Lanau.

Amb això hem continuat amb l'energia del grup Riu, un grup que té a les seves files doncs, músics com Ricard Ros, un especialista del sac de gemecs, a més d'activista musical i cultural. I és que aquesta versió del Cant dels Ocells ens semblava del tot idònia avui que, d'alguna manera, celebrem uns quants aniversaris. No podíem deixar passar els 150 anys del naixement de Pau Casals i així ho hem reflectit. Ja sabeu que en un programa com aquest doncs, passa estilística i estèticament per molts llocs i una altra estètica és la que han donat aquest gran himne, el duet Alosa, el que això ja ha quedat com un himne per la pau.

Teníem ganes de posar juntes dues versions del cant dels ocells, la segona era de l'Osa. I així recordem els 150 anys del naixement del violoncel·lista català i universal. I qui no fa gaire que celebrava un aniversari era Miguel Poveda, el cantant de Badalona, que tots associem a terrenys com la cobla i com el flamenc, i que el 2025 celebrava 20 anys d'un disc anomenat Desglàs, on musicava textos de diferents poetes. Se'n va fer una reedició, també es va tornar a portar un cop més a l'escenari. Doncs d'aquell treball en repasquem avui Cançó del Bes sense port, amb la signatura de Maria Mercè Marçal.

També molt energètics i magnífics, així ens ho sembla, Los Aurora, un grup que podríem situar dins del flamenc fusió, tot i que això seria una manera molt ràpida de definir-los. En som uns grans fans, deixeu-nos que ho diguem d'aquesta manera, d'aquest grup que té al capdavant la veu de Pere Martínez i uns músics de molta alçada. I com molts ja sabeu, sobretot els amants del jazz, som en un any on se celebren dos centenaris, el de Miles Davis i el de John Coltrane. Aquest últim el recordem, o més ben dit, el recorden els músics brasilers Teco Cardoso i Lea Freire, bons referents del jazz del país sud-americà, amb esquitxos, això sí, d'essència brasilera. Aquesta és la seva visió de In a Sentimental Mood.

Amb la veu de Marta Garret, una veu nascuda a Portugal i instal·lada a Catalunya des de fa pocs anys, hem recordat, perquè justament enguany en fa 50 anys, un disc com Barcelona, gener del 76, de Lluís Llach. Aquí, per una veu que també se sent molt a prop dels gèneres com el fado, però també de la música brasilera i també doncs, de la música catalana. I de Brasil a Cuba, perquè acabem amb dues veus, una d'elles tampoc ja no és amb nosaltres, l'altra sí. Amb 95 anys fets, és la gran Omara Portuondo, perquè quan s'arriba a aquestes edats i envoltada de música, doncs creiem que és per celebrar-ho. I repesquem aquí una peça que va sonar a l'Olímpia de París, amb la dama cubana al costat de Compay Segundo, tota una figura icònica doncs, que avui també recordem. I, a més d'això, d'aquest concert en fa 10 anys, i amb això ens acomiadem els qui us hem acompanyat. Oriol Pinart, el control tècnic i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Com sempre, un plaer haver estat amb vosaltres. La música segueix i desitgem que us segueixi alimentant l'esperit. Cuideu-vos molt i ens retrobem ben aviat.

0: Si una nau no sap on va, cap vent li és favorable.
1: Després del naufragi d'Albert Sánchez Piñol, tanca el cercle de Victus. Una novel·la d'aventures, una faula política, un mirall de la societat, una lectura valenta. Aquest Sant Jordi, Després del naufragi, d'Albert Sánchez Piñol, editat per Univers.
2: Aquest Sant Jordi sorprèn amb el llibre de què parla tothom. El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca. Un thriller addictiu ple de secrets, mentides i girs inesperats. El joc del silenci, publicat per La Campana. Disponible a la teva llibreria de confiança. No voldràs que s'acabi.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Després del seu debut al 2018, Jakub Yusef Orlinski torna al Live Victoria i ho fa amb Michał Biel. El reconegut contratenor polonès oferirà àries de Handel i Purcell i cançons de compositors polonesos. El 18 d'abril, a la Sala Victoria de Los Ángeles de l'Auditori Lilla. Més informació a livevictoria.com. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
6: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
3: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Philia Hall de Yokohama. Ens n'anem fins al Japó per sentir un concert molt especial, un concert d'un flautista de Beck, Stefan Temming, i de l'arpista Margaret Köhl. Van fer una gira de concerts que els va portar fins al Japó l'octubre del 2024, un concert que formava part del programa Sound Stories, que Temming i Cole havien enregistrat en disc amb el segell Accent, un disc que va rebre 5 diapasons i, per tant, va quedar molt a prop del diapasó d'or francès, un projecte concebut com un recorregut musical de 5 segles amb la combinació tan particular de les flautes de Berg històriques. Se'n van presentant diversos models a cadascun dels concerts. És una de les característiques d'aquest programa, que ens presenta música des del primer barroc i fins a obres contemporànies, amb canvis freqüents d'instrument, amb arranjaments propis per al duo i amb un contrast d'estil i d'èpoques que gaudirem des d'ara mateix, amb compositors com Bach, Monteverdi, Händel, Marini, Castello o Koppel o Arvo Pärt, que són dos dels compositors d'avui dia, de qui ens sentirem música des d'ara mateix, en versió del flautista de Beck Stefan Temming i de l'arpista Margaret Köhl. La gravació és de la radiotelevisió japonesa i ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest concert és ple de peces molt breus. És un concert que va anar transcorrent com dividit per blocs, i això és el que sentirem des d'ara mateix. El primer és fet amb música de Claudio Monteverdi, de Giovanni Battista Fontana i després amb música de l'estonià Arvo Pärt. Per tant, ens n'anem cap al tombant del segle XVI, cap al XVII, amb aquests dos compositors italians. D'una banda, Claudio Monteverdi, de qui ens sentirem Si dolce e Il Tormento, música que sentirem en versió per a flauta de bec i arpa barroca. I després encara un altre madrigal de Monteverdi, Quel sguardo sdegnosetto. A continuació arribarà la música del compositor de Brescia, que va treballar a Roma, a Venècia i a Pàdua, Giovanni Battista Fontana, un contemporani gairebé exacte de Monteverdi. En sentirem la sonata seconda i finalment aquest bloc s'acabarà amb música de l'estonià de 90 anys Arvo Pärt. Tot això i per començar aquest concert d'avui en versió de Stefan Temming, flauta de Beck, i Margaret Köhl, arpa barroca.

Aquest és el primer bloc de música d'aquest concert que us oferim avui, una gravació de la radiotelevisió japonesa de l'octubre del 2024 amb el flautista de bec Stefan Temming, és un dels grans flautistes del moment, amb l'arpista Margaret Cole. Tots dos han fet un disc titulat Sound Stories en què hi ha el repertori que us oferim avui. Un repertori preciós que ha començat amb música de Claudio Monteverdi, n'hem sentit dos madrigals, Si dolce e il tormento, i després Quels guardos de Nyoseto. A continuació ha arribat la sonata seconda de Giovanni Battista Fontana, que és un compositor pràcticament contemporani exacte de Monteverdi. Va néixer a Brescia, va treballar a Roma, a Venècia i a Pàdua. I després, d'Arvo Pärt, n'hem sentit una obra per a flauta de bec que ha introduït el que ha estat el final d'aquest primer bloc amb la música d'Andrea Falconieri, napolità, nascut l'any 1585. Després d'això, continuarem aquest repertori que va al llarg de cinc segles, música d'aquell tombant de segle XVI cap al XVII, que és, de fet, on ara serem tota l'estona amb la música de Jacob van Eyck, de Giovanni de Macke, de Giovanni Girolamo Capsberger i, finalment, de Samuel Scheidt. Són compositors que van viure des de la dècada dels 80, més o menys, fins a la segona meitat del segle XVII. Jacob van Eyck va ser un músic holandès d'origen noble, un músic que va néixer cec, va viure fins l'any 1657. En sentirem música per a flauta de bec. Després arribarà música per a arpa de Giovanni de Macke, que és un compositor que va néixer a Valenciennes com a Jean de Mac. D'ell en sentirem la seconda extravaganza. A continuació arribarà Giovanni Girolamo Capsberger, que és il Tedesco de la Tiorba, aquell compositor italià d'ascendència alemanya. I a continuació tornarà Jacob van Eyck amb una altra de les seues obres per a flauta de bec. I aquest bloc s'acabarà amb Samuel Scheidt i unes variacions. És música extreta d'aquest concert fet pel flautista de bec Stefan Temming, nascut l'any 1978. Fa concert amb l'arpista Margaret Köhl i els sentim des del recital que van fer al Philia Hall de Yokohama, al Japó.

El concert d'avui és un concert amb el so de la flauta de bec i de l'arpa barroca, un concert preciós que es va fer al Philia Hall de Yokohama l'octubre del 2024, una gravació de la ràdio-televisió japonesa des de la qual sentim el flautista Stefan Temming amb l'arpista Margaret Cole. En aquest bloc han interpretat primer música de Jacob van Eyck, un músic holandès d'origen noble que va néixer probablement cap a l'any 1590, va viure fins al 1657. Després hem sentit música de Giovanni de Mack anterior, va néixer cap al 1540, mitjan segle XVI, va néixer a Valenciennes com a Jean de Mack, n'hem sentit Seconde Stravaganze. Després ha arribat il Tedesco de la Tiorba, Giovanni Girolamo Capsberger, aquell italià d'origen alemany que va viure del 1580 fins al 1651. Hem sentit una de les seues obres, després ha tornat Jacob van Eyck i finalment aquest bloc s'ha acabat amb la música de Samuel Scheidt. Música d'aquest concert d'aquests dos músics que havien gravat tot aquest repertori en disc, un disc que porta per títol Sound Stories, el trobareu editat pel segell Accent, un disc que va ser molt ben rebut per la crítica, un disc esplèndid que avui tenim ocasió de sentir des de l'actuació en directe d'aquests dos músics al Japó. Una actuació que ara continua amb Giovanni Spadi, és un compositor que ja va néixer quan començava el segle XVII. D'ell en sentirem un madrigal, Ancor che col partire. Després d'Antonio Bertali, que va néixer a Verona l'any 1605 i que va viure i que va morir a Viena l'any 1669, doncs ell en sentirem una xacona. A continuació arribarà el compositor de l'escola veneciana, Dario Castello. Ell encara va néixer a les acaballes del segle XVI i va viure fins al 1644. De Castello, en sentirem la sonata seconda. A continuació arribarà Jacob van Eyck, de qui ja n'hem sentit música en el bloc anterior, en aquest cas un madrigal, Amarilli mia bella, i finalment aquest bloc de música s'acabarà amb l'anglès Peter Phillips, nascut cap a l'any 1561, un compositor catòlic que per aquest motiu va haver de marxar cap a Roma. Va viure fins al 1628 i d'ell en sentirem també un madrigal, Amarilli di Giulio Romano. Tota aquesta música la sentim a continuació en versió del flautista de bec Stefan Temming i de l'arpista Margaret Köhl.

A Catalunya Música avui us hi estem oferint un concert molt especial, dos instruments que sentim junts en aquesta ocasió fent música de cambra, d'una banda la flauta de bec, de l'altra l'arpa barroca. El flautista és Stefan Temming, l'arpista és Margaret Köhl i el que han interpretat en aquest bloc del concert és primer un madrigal en cor que col partire de Giovanni Spadi. És un compositor nascut l'any 1609. Després hem sentit d'Antonio Bertali, un compositor veronès nascut l'any 1605, un músic que va viure pràcticament sempre a Viena i que és on va morir l'any 1669, doncs d'ell hem sentit una xacona. A continuació ha arribat la música de Dario Castello. Ell va néixer quan s'acabava el segle XIX, l'any 1590, i n'hem sentit la sonata secó. A continuació ha arribat l'holandès Jacob van Eyck, n'hem sentit un madrigal, Amarilli, Mia Bella, i finalment l'anglès Peter Phillips, música d'aquest catòlic que se'n va haver d'anar cap a Roma. És un compositor que va viure des dels anys 60 del segle XVI i fins l'any 1628. De Peter Phillips n'hem sentit el madrigal Amarilli di Giulio Romano. Tot això des d'aquest concert que aquests dos intèrprets Stefan Temming i Margaret Köhl van fer al Philia Hall de Yokohama al Japó l'octubre del 2024, un d'aquells concerts que han arribat a Catalunya Música a través de la UER i que avui us podem oferir. I que ara continuen amb música recent d'un compositor alemany nascut a Saarbrücken l'any 1965, però que va morir jove el 2022 amb 57 anys. Era flautista de bec, compositor, havia col·laborat sovint amb directors com per exemple Ivor Bolton, Harry Bickert o Joshua Rifkin, és Markus Zanhausen i d'ell en sentirem Lux Eterna, música per a flauta de bec. A continuació arribarà Johann Sebastian Bach i un dels seus preludis, el número de catàleg 998, el sentirem en la versió per a arpa barroca. Després de Bach també un fragment de les variacions Goldberg, el número de catàleg 988, i a continuació música d'un compositor danès d'origen jueu que va morir als 62 anys el 2006, Thomas Koppel. Amb ell s'acabarà aquest següent bloc de música i serà pràcticament la introducció del següent en què Thomas Koppel hi serà present i posarà el punt final al concert. De moment tanque aquest següent bloc de música extret del concert que us oferim avui, concert japonès del flautista de bec Stefan Temming i de l'arpista austríaca Margaret Köhl.

Roca, que ara han interpretat en aquest bloc i per comensal Lux Eterna per a flauta de Markus Zannhausen, un compositor alemany de Saarbrücken, flautista de Beck, compositor que va viure 57 anys fins l'any 2022. Després ha arribat la música de Johann Sebastian Bach, primer un dels seus preludis, el número de catàleg 998, i després un fragment de les variacions Goldberg. El bloc, com us dèiem, s'ha acabat amb Thomas Koppel, que és qui sentirem ara després de la música de Händel. De Händel en sentirem una ària de l'acte segon de l'òpera Rinaldo. I a continuació, el que interpretaran Stefan Temming i Margaret Köhl serà una de les melodies de Thomas Koppel. És el compositor danès que en aquest últim tram s'intercalarà amb la música de Händel, perquè després de Koppel, Händel tornarà, sentirem una ària de l'acte segon, en aquest cas, de l'òpera Juli Cèsar, i el concert s'acabarà amb Thomas Koppel, In a Symphony o Galloping Hoofs, música del compositor danès en versió de Stefan Temming, flauta de Beck, i Margaret Köhl, arpa, que en aquest concert recorren 5 segles de música.

0: Així s'acaba el concert d'avui amb música del danès Thomas Koppel. Va viure de l'any 1944 al 2006. S'ha acabat amb una de les seues melodies. Thomas Koppel ha estat present en aquest tram final del concert, que ha començat amb una ària de l'acte segon de l'òpera Rinaldo de Georg Friedrich Händel. Després ha arribat la música de Koppel amb sentit una de les seues melodies And Later On, i després ha tornat Händel de l'ambonària de l'acte segon de l'òpera Juli Cèsar. Finalment, Thomas Koppel és qui posa el punt final a aquest concert. Del flautista de bec Stefan Temming i de l'arpista Margaret Köhl, tots dos han fet un duo esplèndid i han interpretat molta música que ha fet recórrer 5 segles d'història, des del segle XVI i fins als nostres dies, amb la música de Koppel o la música de Markus Zandhausen o la Tarbo Part. N'hem sentit també, sobretot, de compositors italians, Monteverdi, Fontana, Bertali, Castello. Hem sentit música també de l'anglès Peter Phillips o de Johann Sebastian Bach. I tot això des d'aquest enregistrament que va fer la radiotelevisió japonesa l'octubre del 2024 al Philia Hall de Yokohama, al Japó. Era un dels concerts de la gira d'aquests dos músics que el 2024 van presentar en disc aquest repertori, un disc titulat Sound Stories, un disc del segell Accent, que va rebre 5 diapasons. Va quedar molt a prop del diapasó d'or francès. Un disc, per tant, esplèndid, i un concert igualment esplèndid el que us hem ofert avui, el de Stefan Temming, flauta, i Margaret Köhl. Un concert que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Leos, Jana Čech i la sonata per a violí i piano, que ara hi interprete el violinista Ami Flamer amb Jean-Claude Penetier al piano.

Era el violinista Ami Flammer amb el pianista Jean-Claude Penetier. Han interpretat la sonata per a violí i piano de Leos Janáček.

0: Catalunya Música.
1: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Comencem ara i aquí un nou capítol del taller del Lutier, el programa sobre instruments musicals d'aquesta casa, de Catalunya Música. Aquesta vegada dedicarem bona part del programa a Montserrat Torrent, la dama de l'orgue, que acaba de celebrar 100 anys. Parlarem d'ella a través de l'exposició que li dedica el Museu de la Música de Barcelona. Sentirem converses amb Jordi Alomà, director del museu, Mònica Pagès, comissària de la mostra, i Albert Torrents, comissari de l'any Montserrat Torrent. I avui els minuts finals seran per a Jaume Yats, el manxaire, que ens ha d'explicar moltes coses d'un viatge que l'ha portat fins a Amèrica, concretament fins a Xile. Aquest és el taller del Lutier número 424, programa, doncs, cap i cua. Tenim 55 minuts per endavant, així que comencem!
0: El taller del Lutier. 1.001 instruments a Catalunya Música.

Avui han començat el taller amb la música de Camille Saint-Saëns i la seva dansa macabra, però no pas en la versió original, que és orquestral, amb una part obligada de violí, sinó un arranjament per a marimba i piano, a càrrec del duet format per Adelaide Ferrier, marimba, i Sarah Tisman, piano. L'arranjament era de la intèrpret de marimba d'aquest conjunt. Us he deixat el vídeo d'on he extret la banda sonora que acabem d'escoltar a la llista de reproducció que tenim a YouTube i que porta per títol Músiques per començar el taller.

0: Quan estic a casa d'un amic on hi ha un piano, em resulta molt difícil resistir la temptació d'acostar-me a l'instrument i teclejar dos o tres acords. Josep Maria Espinàs.
1: El 17 d'abril de 2026, Montserrat Torrent arribava a la xifra màgica de 100 anys. Una proesa tenint en compte que segueix en actiu, oferint concerts i rebent tot tipus d'homenatges. Aquell dia, el 17 d'abril, ho va celebrar el Museu de la Música de Barcelona, acompanyada de familiars, amics, deixebles, molts músics i algunes autoritats. Justament aquell mateix dia s'inaugurava una exposició que repassa la seva carrera. Aquesta mostra, que ha comissariat la periodista Mònica Pagès, es titula Montserrat Torrent a punt d'orgue, fa un recorregut per la seva carrera artística a través de documents molts dels quals es poden veure per primera vegada en públic i també explica la vinculació de l'organista barcelonina amb alguns instruments del museu, especialment l'orgue Pérez Molero del segle XVIII. El títol, per cert, a punt d'orgue, fa referència a una expressió que significa, segons la definició del portal Paremiologia Catalana Comparada Digital, completat, enllestit, prest, format, perfecte. Us proposo d'escoltar la conversa que vaig poder enregistrar amb la Mònica Pagès, la comissària d'aquesta exposició, just després que s'inaugurés la mostra.

0: Hola, Mònica.
1: Hola, Pere Andreu, què tal?
0: Molt bé. Escolta'm, vinc perquè em parlis d'aquesta exposició que t'ha ocupat aquests últims mesos.
1: Sí.
0: Com l'has estructurat? Com l'has pensat?
1: Mira, van donar l'espai 4, aquest que és on també hi ha audiovisuals, hi ha una gran pantalla en la qual hem fet una tria de 12 documents audiovisuals entre reportatges de retrat i gravacions d'ella tocant a l'orgue Pérez Molero. I després en aquest espai 4, en aquest àmbit, hi ha dues vitrines, dos espais de vitrines. Un, quan entres en aquest espai, et trobes frontalment al primer espai de vitrina, que és el que hem triat per començar els inicis de Montserrat Torrent, quan va començar als anys 30, a principis dels 30, abans de la guerra, a estudiar piano, a l'Acadèmia Marshall, l'Acadèmia de Frank Marshall, amb la professora Carme Francolí, i tenim diversos programes de les audicions infantils que feia la nena Montserrat Torrent, que fa molta gràcia, en les quals també va coincidir amb Rosa Sabater en aquells anys previs a la guerra. Després ella va seguir estudiant a l'Acadèmia Altimira i finalment doncs, es va fer un any, crec, al Conservatori del Liceu i després ja va anar al Conservatori Municipal de Barcelona, on es va treure el títol de piano. Llavors també hem triat una sèrie de programes de mà en els quals ella ja exerceix com a concertista, com a pianista. Hi ha una conferència concert sobre Chopin amb diverses obres. Hi ha duo també amb Lluís Benejar, amb el violinista, que també era compositor, formava part de l'orquestra de Pau Casals i després a la Municipal i amb el qual compartia els estius a Santa Coloma de Farners, que és justament on ella va descobrir la sonoritat de l'orgue, gràcies a que Narcís Jubany, que era en aquell moment començava la carrera eclesiàstica, doncs un dia el va sentir tocar. I això va ser una revelació, diríem, gairebé espiritual, evidentment, de Montserrat Torrent. I a partir d'aquell moment, això estem l'any 48, ella decideix que doncs, tornar al Conservatori Municipal i en aquest cas treure's el títol d'organista, que era una altra vegada, eren 4 anys més, i el va aconseguir en premi extraordinari. I aquest premi implicava també doncs, debutar amb l'Orquestra Municipal de Barcelona, dirigida per Eduard Toldrà, que tot s'ha de dir que també hi ha un document en aquesta vitrina en la qual ella com a pianista coincideix amb Narcisa Toldrà com a soprano, la filla del director i compositor. I bé, aquí comença llavors, al final d'aquesta vitrina, hi ha la carrera de Montserrat Torrent com a organista, que a més ella guanya una beca de la Fundació Juan Marc i se'n va a París a estudiar amb Noëlly Pierron, una organista francesa doncs, molt important que ja la connecta amb Europa, i també va als cursos de l'Acadèmia Keatgiana a Siena als estius, on doncs, està amb diversos mestres, amb Ferdinando Germani, després també amb Helmut Rilling, bueno, altres es connecta realment doncs, amb tot el bo i millor diguéssim, de la interpretació organística europea. I acabem doncs, amb un programa de la restauració, bueno, l'ampliació de l'orgue del Palau Nacional, en aquest cas del Palau de Montjuïc, on ara hi ha el MNAC, que era un dels òrgans el més gran, considerat el més gran d'Europa, on ella va estar donant classes, perquè després, en aquells anys 57-58, va entrar com a professora al Conservatori Municipal, professora d'orgue, i donava les classes justament a la Sala Oval del Palau Nacional, cosa que se sap poc, evidentment.
0: Just davant d'aquesta vitrina que comentaves, n'hi ha una altra, que ja veiem fins i tot algun pòster, oi?
1: Sí, veiem dos cartells, un d'un concert que va fer a Polònia, molt, molt vistós i molt, molt bonic, a Cracòvia, i d'un altre que va fer a Alemanya. I llavors aquí hem triat una sèrie de programes de mà i de documents que són moments importants que descriuen la carrera de Montserrat Torrent. D'una banda, per exemple, l'any 75 a Toledo es va fer uns concerts que es diu La mujer en la cultura actual, en els quals hi ha un concert de Montserrat Torrent, un de Victoria de los Ángeles, Rosa Sabater i Maria Rosa Calvo Manzano. Un document molt curiós. Després també amb l'Orfeo Donostiarra, amb la celebració dels 300 aniversari de Johann Sebastian Bach, el mil·lenari de Catalunya, el Roskilde, l'orgue de Roskilde de Dinamarca, que és dels preferits d'ella a nivell europeu, l'orgue de la Capella Reial del Palacio Real de Madrid, que també és un dels preferits. Després també aquesta distinció que li va fer el president de Harvard, de la Universitat de Harvard dels Estats Units, per la seva visita que va fer als anys 80, que va fer una gira per als Estats Units molt important, i també veiem el programa que va tocar doncs, amb obres de Correa de Araujo i d'Antonio de Cabezón i de Cabanillas, que són dels més importants que hi ha al seu repertori antic. Després també trobem els cursos, que ella ha sigut realment una de les mestres més importants als cursos internacionals, començant per el curs de Santiago Música en Compostela, Santiago de Compostela, que va compartir amb Andrés Segovia, amb la mateixa Rosa Sabater i amb Marcel Cervera, per exemple. Després també hi ha el curs internacional a Campos, a Mallorca, i va anar moltíssim també. I després a Harlem, a Holanda, on també la trobem habitualment amb els millors organistes del món. Tenim el doctor honoris causa, el títol, o sigui, la menció honorífica de doctor honoris causa a la Universitat Autònoma de Barcelona. També els cursos d'orgue del Maresme, que ella és l'ànima durant 40 anys o més, no ho sé, moltíssims.

0: En la sala de teclats del Museu de la Música, que és aquesta sala principal on hi ha també l'orgue de Pérez Molero, hi han quatre calaixeres, una dedicada a la primera Ars Musicae, que seria la primera etapa com a organista entre els, a principis dels anys 60. Ars Musicae, recordem que el conjunt de música antiga que dirigia primer el Josep Maria Alemanya i després Enric Gispert. Doncs aquesta primera calaixera està dedicada a Ars Musicae, on Montserrat Torrent hi va col·laborar als principis dels anys 60, als inicis de la carrera d'un Salvador Mas, d'un Jordi Savall, de Montserrat Figueres, evidentment, i en Victoria de Los Angeles, on a més van tocar al Festival Internacional de Granada. I bé, hi ha diversos documents sobre això també, doncs, de les primers concerts amb música antiga, lògicament dels anys 60, que són els precursors de tot això. Seguint amb aquesta recerca de la música antiga catalana, ibèrica i hispànica, doncs tenim l'Antologia Històrica de la Música Catalana, que és un projecte que ella va realitzar diversos discos amb l'orgue del Vendrell, amb els orgues de Mahó, amb els de Mallorca també, i és una antologia que va, per exemple, hi ha un disc que és del romànic al Renaixement. Hem posat també el disc que va rebre el Premi Charles Cros, perquè és un disc monogràfic sobre l'obra de Joan Baptista Cabanillas, el compositor valencià, i aquesta part doncs està dedicada a aquest projecte de l'Antologia Històrica de la Música Catalana, que es va presentar al Palau de la Música, que Pau Casals a més era el padrí d'aquest projecte. I a més també fem menció en aquest apartat de l'any 73, a la reforma que es va fer de l'orgue del Palau, en la qual doncs Montserrat Torrent va interpretar tota una sèrie de composicions de compositors contemporanis, Montsalvatge, Montpou, Mestre Esquadreny, Poello, entre d'altres. I les altres dues calaixeres, ja cap al final d'aquesta sala, una està dedicada al repertori, perquè com que ja hem parlat de l'Antologia Històrica de la Música Catalana, seguim amb el repertori, en aquest cas el contemporani, Mestre Esquadreny, Messiaen, Schoenberg, les variacions que va fer a l'Orgue de la Concepció a Barcelona, també el Santuari de la Viena Aparecida a Santander, on ella hi toca moltíssim, hi ha també un concert que va ser retransmès per Ràdio Nacional des de Sant Felip Neri, o sigui, aquesta part de repertori que veiem que hi ha des de Josep Soler, que va ser gran amic d'ella, a Mestre Esquadreny, tot el món contemporani i a més doncs, evidentment aquest món antic en el qual hem parlat abans. I l'altra calaixera, l'última, la quarta i última, és la carrera internacional. Hi han programes demà de la gira que va fer per Canadà i Estats Units, pel Marroc, a Anglaterra, la Catedral de Westminster, el Royal Festival Hall, també el Festival de Prades amb Pau Casals, on ella va conèixer personalment amb la Coral Sant Jordi també i Oriol Martorell. I després doncs, hi ha una sèrie d'altres documents també, tant a Stuttgart amb el Helmut Rehling, també hi ha a Roma, a Lisboa amb la Gulbenkian, i algunes cartes també de Santiago Kastner, que era aquest musicòleg i organista d'origen anglès, però bueno, portuguès, que la va orientar moltíssim en la seva projecció internacional i el repertori que va fer.
1: Hem estat parlant ara sobretot de documentació, però els instruments també són importants en aquesta exposició.
0: Exacte, els instruments formarien aquest altre bloc i últim, molt important. Hi ha una espineta, per exemple, que seria com l'espineta que ella tocava a Ars Musicae. També hi ha, evidentment, l'orgue Pérez Molero, i altres el claviorgue, hi ha un orgue de regalia, hi ha uns harmòniums. També hi ha un orgue electrònic en el qual, evidentment, doncs, i en cadascun hem posat unes carteles en què expliquem la relació de Montserrat Torrent amb aquests diversos instruments de la família dels orgues que estan doncs, repartits en l'exposició permanent del museu.
1: De fet, són de color groc, es poden veure perfectament, podem fer-nos el nostre itinerari resseguint aquests instruments que estan vinculats a Montserrat Torrent.
0: Sí, exactament. És una exposició que això té diverses capes. És la primera vegada que es veuen els documents originals del seu arxiu que custodia el CSIC, l'Institut Milà i Fontanals, i per tant pots dedicar-te a mirar aquests documents, pots mirar els audiovisuals i pots mirar els instruments doncs, que s'ha triat per l'ocasió.
1: Mònica Pagès, moltes gràcies i moltes felicitats per la feina.
0: Gràcies, Pere Andreu. Gràcies a tu.

El que us proposo ara és escoltar una conversa amb Jordi Alomà, el director del Museu de la Música, enregistrada just després de l'acte d'homenatge a Montserrat Tur.

0: Hola Jordi.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, per vosaltres és un moment molt especial aquest de fer coincidir la inauguració d'una mostra dedicada a la Montserrat Torrent amb la protagonista i poder-ho celebrar amb ella.
1: Sens dubte, avui és un dia històric pel Museu de la Música, no podia ser d'altra manera.
0: La vinculació de la Montserrat Torrent amb el museu ve de molt lluny, de fet, dels inicis del museu, ho explicaves en el teu Parlament.
1: Absolutament. El Museu de la Música va obrir les seves portes al públic el 1946 a l'edifici del que actualment és el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. I en aquell moment, la Montserrat Torrent estava fent els estudis superiors de piano en aquell mateix centre. Per tant, ella va ser testimoni. No li he preguntat, però probablement hi va ser el dia que es va obrir sota la direcció de Josep Ricart i Mates. Per tant, estem parlant de l'època en què Montserrat Torrent encara no tocava l'orgue. Ella estava fent els estudis de piano, com ja he dit. I posteriorment, en aquell mateix centre, va fer els estudis també d'orgue. Això va fer que hi hagués una amistat molt sincera, molt viva, amb el director d'aleshores, amb Josep Ricart i Mates, una amistat que va durar doncs, fins a la mort del director del museu, i reforçada pel fet que de Montserrat Torrent va continuar bastant vinculada en aquell centre com a professora fins a la seva jubilació. Per tant, tota la història del museu fins a l'any 80, que és quan està en aquell centre, la Montserrat Torrent n'ha format part. I molts dels instruments que hi havia allà, com l'orgue Pérez Molero, que hem pogut escoltar avui de la mà de la Montserrat Torrent, ja estava allà, ja es podia tocar. Per tant, uns dels primers instruments ibèrics històrics, orgues positius, que va conèixer la Montserrat Torrent, així com altres instruments de tecla històrics, els va poder conèixer en part gràcies al Museu de la Música.
0: Feia referència a aquella primera etapa del museu, però ha continuat en aquestes últimes dècades. Ella ha seguit vinculada al museu i aquests últims anys, fins i tot.
1: Sí, ha continuat vinculada durant totes les etapes del museu. Durant els anys en què va estar a Casa Quadres, a partir de l'any 81, també en va col·laborar amb molts programes. A més, amb ella hi vinculo una especial relació amb Roma Escales, que va ser director durant tants anys, perquè els dos formaren part d'Arts Musicae, no? Que conjunt pioner dirigit per Enric Gispert, dedicat a la recuperació patrimonial dels repertoris ibèrics, catalans, històrics, amb criteris històrics i amb instruments també històrics. De fet, el llegat instrumental d'Arts Musicae el conservem aquí, en el museu, i aquesta exposició és una bona ocasió per visitar-los. Fins i tot amb Manuel Valls, que va ser director també del museu durant uns anys, també hi havia una relació d'amistat entre els dos. Ella va estrenar algunes obres d'ell, de la seva faceta de compositor, i ja en el moment en què el museu obre les portes aquí, a partir del 2007, doncs, tant en la direcció de Roma Escales com de Jaume Ayats, hi va haver diferents programacions d'orgue amb les quals la Montserrat Torrent va formar part. Doncs, per exemple, amb el cicle Molero and Friends, de la qual ella era una assídua intèrpret convidada, com ho testimonien molts enregistraments videogràfics que es varen fer, com també amb els múltiples cursos, tallers i classes magistrals que ha pogut fer en els instruments d'aquesta casa. Fins al dia d'avui.
0: I aquesta vinculació, diem que quedarà visible en un d'aquests instruments, oi?
1: Sí, quedarà immortalitzada amb una placa que hem descobert, bueno, que ha descobert la Montserrat mateixa avui mateix al costat de l'orgue Pérez Molero, no? Un orgue de factura ibèrica del segle XVIII, que ella n'està vinculada dels orígens, com ja he dit, d'aquest museu, amb una placa on apareix ella, jove, evidentment, al costat de Josep Ricart i Mates, quan el museu estava a l'edifici del Conservatori, i és una placa doncs, que significa aquest instrument en la relació que ha tingut amb ella. En el museu actualment només hi ha tres plaques d'aquesta tipologia. Hi ha la seva, que acaben d'inaugurar avui, n'hi ha una dedicada a Jordi Savall, amb una de les violes històriques d'aquí, que també va ser dels primers instruments de la família de viola de gamma que va interpretar, i el piano Steinway, que va utilitzar Alicia de la Rocha per a la inauguració de l'Auditori el 1999.
0: Ho dèiem abans, avui s'inaugura aquesta exposició dedicada a Montserrat Torrent. És una exposició que val la pena no perdre's perquè es podrà veure fins després de l'estiu.
1: És una exposició que mostra per primera vegada el llegat documental de la Montserrat Torrent, és a dir, tot el seu arxiu personal que està custodiat en el Centre Superior d'Investigacions Científiques. Han tingut la gentilesa de prestar-nos per poder fer aquesta exposició i mostrar el que és un recorregut biogràfic que travessa tot el segle XX. És a dir, veiem allà com tots els factors que travessen el segle XX són presents en aquesta vida, tant en la seva relació amb l'orgue, que evidentment és el que ho articula tot, però sobretot la seva vinculació a la nova música, amb el patrimoni, amb el paper de la dona en la difícil professió de la interpretació musical, més a més encara en l'àmbit de la música clàssica, i en definitiva també el seu llegat pedagògic, que és ingent, que afecta a diverses generacions, no només a una o dues, a diverses que ens considerem hereves del seu mestratge, i per tant això permet aproximar-nos a la constel·lació que ha anat configurant i que ha anat creant, sobretot perquè ella jo crec que l'ha considerat com una part constitutiva del nostre país, doncs a través d'aquesta exposició, que com hem dit és una petita aproximació a tot el seu univers.
0: Jordi Romà, director del Museu de la Música de Barcelona, moltes gràcies i moltes felicitats per la part que us toca.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: I l'última de les converses que us vull proposar és amb Albert Torrents, company de Catalunya Música i comissari de l'any Montserrat Torrent.

0: Bon dia, Albert.
1: Bon dia.
0: Aquesta vegada parlem amb tu com a comissari de l'any Montserrat Torrent, un any amb moltes activitats i moltes d'elles vinculades a l'orga, oi que sí?
1: Sí, com hem explicat diverses vegades, tal com s'ha anat gestant l'any, per una banda ha estat molt fàcil, perquè quan trucaves a qualsevol porta per demanar, sisplau, que les entitats s'assumessin a l'any, tothom deia que sí, i ella també deia que sí a tot. Per tant, per una banda està molt fàcil, després ha arribat un punt que ha calgut mesurar les forces, perquè tampoc podíem omplir-li l'agenda a la Montserrat, sobretot. Hi ha molts actes en els quals ella no participarà, però ja estarà representada. I bueno, al final hem trobat, crec, un equilibri en el qual, evidentment, aquests mesos d'abril i maig hi ha més activitat perquè coincideix amb el seu aniversari, amb la inauguració de l'orga de Sant Felip Neri, però, de fet, durant tot l'any natural 2026 ja hi ha hagut i continuarà havent-hi activitats.
0: Sobretot concerts o va més enllà dels concerts?
1: Va més enllà, tot i que, lògicament, el que la major part de programadors poden organitzar són concerts, però també hem volgut donar importància a la part acadèmica, per exemple, amb un simposi que tindrà lloc a la Universitat Autònoma, o actes que ja han tingut lloc al Conservatori i a l'ESMUC, entitats sempre vinculades, evidentment, amb on ella va estudiar o bé on ella va donar classes. Perquè hem volgut destacar en aquest centenari com tres eixos. No només la seva gran carrera, que això és indiscutible, les xifres parlen per si soles, més de 1.700 concerts i més de 50 enregistraments, això està molt bé, evidentment, internacionals. També la gran tasca de recuperació organològica, al llarg de moltes dècades, en contacte amb nombrosos organers, de recuperar el parc d'instruments que ella va trobar tan malmès després de la Guerra Civil a Catalunya i a la resta d'Espanya. I, finalment, una tercera pota o branca fonamental, que és el seu mestratge i el seu llegat, és a dir, que tot el que ha fet segueix viu perquè ha donat classes durant tants anys a tants organistes que avui en dia pràcticament no hi ha cap organista de Catalunya i d'Espanya que no hagi rebut els seus ensenyaments.
0: Parlaves d'una de les branques d'aquest projecte d'any Montserrat Torrent de la recuperació organològica. Clar, hi ha molts orgues que sortosament ara podem gaudir gràcies a ella.
1: Exacte. Si repasses la seva trajectòria d'aquests 1.700 concerts que dèiem, doncs molts són concerts ordinaris, per dir-ho d'alguna manera, però molts altres són inauguracions d'instruments o inauguracions de les restauracions d'aquests instruments històrics. I a vegades, en molts casos, es dona que hi torna després de 50 anys i torna a reinaugurar. Això és molt curiós, és a dir, potser als anys 50 va participar en una d'aquestes inauguracions, al cap de 3 o 4 dècades aquell instrument s'ha tornat a restaurar o a reformar i torna a ser ella qui el reinaugura. Em sembla, vaja, que això il·lustra, evidentment, d'una banda, la longevitat indiscutible, no? I després, aquesta tasca de recuperació organològica, l'exemple més clar durant aquest any serà la inauguració de l'orga de Sant Felip Neri, evidentment, que és un instrument pel qual ella ha lluitat des del 1967, pràcticament 60 anys.

0: Crec que és el primer cop que ets el comissari d'un any que recorda o celebra un aniversari. És molt atípic en el teu cas, perquè és una figura viva que està en actiu.
1: Sí, per mi és totalment nou, és a dir, aquest tipus de feina tampoc l'havia fet mai i l'assumeixo sobretot amb molta humilitat i cautela i deixant-me aconsellar i envoltat d'un equip que sí que té més experiència en aquest tipus de gestions. Per altra banda, he de dir que m'agrada molt i m'ho estic passant molt bé. Aleshores, a partir d'aquí, i procurant sobretot, i primer de tot, que els desitjos de la Montserrat siguin complerts, és a dir, que tot el que dissenyem ella hi doni el seu vistiplau i li vingui de gust, cosa que també és molt fàcil perquè sempre diu que sí, a partir d'aquí hem dissenyat aquest calendari. És veritat que no era comparable amb altres efemèrides perquè ho hem comentat aquests dies amb el govern, per exemple, és a dir, potser recorden dues o tres efemèrides de centenaris amb la persona encara viva i activa. Però bé, per sort, és un d'aquests casos i, per tant, tots els actes prenen un caire bastant diferent i penso que també la resposta del públic és molt positiva i entusiasta gràcies a aquest fet.
0: Clar, no volia deixar passar l'oportunitat de parlar amb tu per recordar una mica d'on ve el teu contacte. Com és que ets tu el comissari de l'any Montserrat Torrent? Ets el biògraf, però la relació amb ella ve d'abans.
1: Sí, d'entrada dic, evidentment, tot i la similitud dels cognoms, no som família, cosa que encara em pregunten avui dia. No tenim cap vincle familiar. La meva relació amb ella va començar primer de manera molt esglaonada, en diferents contactes en el temps. Per exemple, recordo quan la van fer doctora honoris causa a l'Autònoma l'any 2008. Després, potser fins al cap d'uns anys, no ens vam tornar a veure. Però sobretot va ser arran de la preparació de la biografia, que aleshores vam estar durant dos anys seguits veient-nos setmanalment amb converses per preparar el llibre. I en part arran de la publicació del llibre, que això va ser maig de 2020, per tant plena pandèmia, i en part també ja s'havia començat a gestar, es va crear finalment la Fundació Montserrat Torrent. Aleshores, se'm va convidar com a biògraf i persona que coneix la seva vida a formar part del patronat d'aquesta fundació i ha estat juntament amb tot aquest patronat que el primer objectiu va ser completar l'orgue de Sant Felip Neri i el segon, perquè ha coincidit en el temps, ha estat celebrar el centenari. Aleshores, bueno, en el si del patronat de la Fundació vaig oferir, es va parlar i, vaja, per sentiment, jo diria, se'm va acabar encarregant aquesta tasca.

0: Deies que és una tasca nova per tu, però segueixes tenint aquest vincle estret amb la Montserrat Torrent. Segueixes aprenent coses noves d'ella?
1: Sens dubte. El que passa que, evidentment, ja no quedem setmanalment com abans durant aquests 2 anys que et deia que havíem estat preparant la biografia. Ara no ens veiem tan sovint, estem en contacte, sobretot per escrit, perquè, lògicament, a causa de la seva sordesa no se la pot trucar, però tenim la sort que està plenament familiaritzada amb les noves tecnologies, se li pot enviar un WhatsApp, se li pot escriure per correu electrònic i contesta de seguida i sempre amb paraules amables. Aleshores, sí, també lògicament aquest any amb motiu del centenari hi ha hagut més comunicació i sobretot, jo sí que estic pendent de tota la seva activitat. Ella em va fent arribar, per exemple, material gràfic quan viatja fora, quan fa concerts a fora, perquè també poder alimentar les xarxes socials de la Fundació, que penso que és el principal vehicle que tenim per donar a conèixer aquesta activitat al públic.
0: Com ho està vivint ella? Tu que estàs tan a prop, que estàs al seu costat?
1: Jo crec que està, en primer lloc, molt emocionada. Quan parles amb ella sempre diu que fer 100 anys no és més important que haver-ne fet 99 o 98 que ha fet fins ara, sinó que tot el ressò que se li està donant amb aquest centenari ella ho creu excessiu o no es creu digne de tanta atenció. Però després d'haver fet aquesta observació, jo penso que està gaudint de qualsevol acte. És a dir, en la primera roda de premsa que van fer, i ella mateixa ho va explicar, per això ho dic, ha passat una malaltia important aquest Nadal. És a dir, que va estar molt malalta i vam estar patint per saber si podríem celebrar tot aquest centenari. Ho ha superat, com tantes altres coses ha superat, cosa que ens parla d'una genètica envejable, perquè és molt, molt forta. I a partir d'aquí ha tornat a fer concerts, i si ella pot fer concerts, ella pot en tot el que es proposi. És a dir, és veritat que no està pensant potser a llarg termini, no pensa en el que passarà després de l'estiu. Va concert a concert i un cop n'ha fet un, prepara el següent, però amb moltes ganes.
0: Qui en vulgui saber més, Albert, qui vulgui allò no perdre's cap detall d'aquest aniversari de l'any Montserrat Torrent, on trobarà la informació?
1: Doncs com pràcticament tot avui en dia, a internet, a la pàgina web de la Fundació, que és montserrattorrent.org, hi ha una pàgina amb un llistat d'activitats que també remet a una pàgina que ha creat la Generalitat en l'àmbit de les seves commemoracions oficials. Allà hi ha totes les activitats programades. I també les xarxes socials, que, com deia, és un vehicle que penso que és important. En aquests últims mesos de preparació només del centenari hem incrementat moltíssim de seguidors, és a dir, de manera pràcticament involuntària. Encantats de ser cada vegada més, però no hem fet un esforç, no els hem anat a buscar, han vingut i tenim doncs, més de 1.000 seguidors, que és una xifra que, vaja, per una persona i una carrera com la de la Montserrat, doncs penso que està molt bé, i allà sí que informem puntualment i gràficament de tots els actes que es van fent. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb el perfil @fundmtorrent.
0: Albert Torrents, moltes gràcies, moltes felicitats per la part que et toca.
1: Gràcies a tu també per estar-ne pendent, que vagi molt bé.

Les músiques que sonaven de fons mentre escoltàvem les converses amb Mònica Pagès, Jordi Alomar i Albert Torrents provenen d'un seguit d'enregistraments en vídeo que Montserrat Torrent va fer l'any 2017 al Museu de la Música amb l'orgue Pérez Molero, que es poden veure senceres en el primer àmbit de l'exposició Montserrat Torrent a punt d'orgue. Aquesta mostra es podrà visitar fins a l'11 d'octubre de 2026.

0: Jo he fet molts amics i gent que m'ha tractat molt bé. De vegades, pel que sigui, no pots acabar un instrument quan els hi has dit, perquè se t'ha girat la feina, perquè els nens s'han posat malalts, perquè passen coses, i tothom és molt comprensiu. I és de lo més agraït que he fet, és no només fer instruments, sinó fer amics i conèixer gent que es porta molt bé amb tu.
1: El Manxaire.
2: Jaume Llats, bon dia i bona hora.
3: Molt bon dia.
2: Avui parlem amb tu després que hagis fet les Amèriques.
3: Bé, una mica, un trosset molt petit, les Amèriques.
2: Has anat fins a Xile, explica. Com ha anat això?
3: No he anat, hem anat a Xile, sinó que hem anat al sud de Xile, que encara és més lluny, a una illa, que ara en parlarem una mica, oi? El lloc on plou més del món.
2: Caram.
3: Sí, és considerat dels llocs de pluviometria més alta. Llavors hi ha una illa gran que es diu Chiloé, que és molt al sud de Xile, però abans d'entrar a la zona, diríem, dels glaciars i de la neu, que hi ha a l'extrem d'Amèrica del Sud, i hem anat allà a Corramón a veure si els fèiem cantar i si sí, han cantat.
2: Has anat a fer treball de camp.
3: Treball de camp directe i a la vena.
2: Que a tu t'agrada això.
3: Això fa viure, això dona alegries, obre el cap i et fa treure moltes manies, sí.
2: Has de fer cantar, però també fer tocar. Aquesta gent s'acompanya d'instruments?
3: Bé, a cantar, esclar, no es pot cantar sense tocar i al revés, oi? I llavors, per tant, avui porto coses de tocar, que és el que toca amb el luthier, i especialment d'algun luthier d'allà.
2: O sigui que també hi ha luthiers.
3: Sí. Realment, a Chiloé és considerat que hi ha pocs instruments especials, però tot i així n'hi ha, i hi ha luthiers d'aquests instruments, és clar.
2: I avui ens parles precisament d'un instrument que sí que el fa un luthier, com és un violí.
3: Un violí, sí. Aviam, primer situem-se. On és Chiloé? Bé, jo us diria que us aneu a fer una petita recerca i indagació a internet i ho veureu de seguida. És al sud de Xile, és a la costa del Pacífic, és una illa gran, com tres vegades Mallorca, però amb moltíssima menys població, però voltada d'illes ja més petites, unes 44.
2: Déu-n'hi-do.
3: I llavors d'illots petits i de racons de l'arxipèlag n'està ple. Ple. A més, al voltant té el continent americà formant una mena de mar interior arrecerat del Pacífic, que és un mar inhabitable. A la costa del Pacífic no hi viu pràcticament ningú perquè les onades són molt grosses, els temporals són ferotges i el vent és simplement inaguantable. I, per tant, aquest mar interior va passar a ser el mar tranquil. I en el lloc on es podia viure bé, on el peix era boníssim, unes varietats que aquí és que ni imaginem. Algunes semblaven que les haguessin inventades allà al davant, i és la fa mil·lennis que són allà, i a més, uns boscos antigament molt, molt densos i molt grans. Després van anar desforestant per fer vaixells i ara en tenen molts menys, eh? Però tot i així hi ha boscos molt bonics.
2: Per tant, un lloc que faria les delícies de qualsevol amant de la natura i els animals.
3: Que no s'ho perdi. Ara, plourà un dia sí, un altre poder també, i el tercer poder no, o només migdia, però és un dels llocs on plou més, i per això la natura és així de realment de potent, eh? Realment.
2: Deies que era una illa molt gran, però no massa habitada, no?
3: Sí, té, ara hauria de mirar-ho, però entre la grossa i algunes de les petites del voltant deuen fer 150.000 habitants. Mallorca en té gairebé 1 milió i és 3 vegades més petita, imagineu-vos la diferència de densitat.
2: I la música és present en aquesta cultura?
3: Aleshores sí, és una cultura al sud de la cultura maputxe, que parla la llengua mapudungun, és un dialecte del mapudungun, que és el huilliche o huilliche, però són uns maputxes una mica especials perquè des d'una època molt antiga hi va haver presència militar i missionera de procedència hispànica, i van ser dels primers que es van convertir al cristianisme de manera força massiva. Hi van haver moments de conflicte, de guerres, de resistències. Els maputxers van tenir els espanyols aturats durant 300 anys. Són els únics de tota Amèrica que els hi van barrar el pas. Però aquests al sud es van avenir a moltes coses i, per tant, van adaptar moltíssimes coses de la cultura mediterrània dels segles de finals del XVI i de tot el XVII i de tot el XVIII.
2: Intueixo que tu anaves a la recerca de goigs.
3: Gojos. Resulta que dins de totes les Amèriques, a Xiloé probablement, i fins al moment no s'ha demostrat, vaja, més aviat jo he demostrat que sí, és el lloc on es canten més gozos, que són simplement els nostres gojos amb unes adaptacions i a vegades amb fesomies i situacions adaptades a la cultura del país i a les circumstàncies rituals. Però són gojos i jo n'he gravat dotzenes i dotzenes.
2: Que s'assemblen als que es canten aquí?
3: S'assemblen absolutament amb estructura literària i amb estructura melòdica. Tenen moltes semblances i ben bé un parell de melodies que serien prou comunes o que pots arribar a identificar que s'assemblen unes amb les altres.
2: Fa un moment em parlaves d'un luthier, ara hem derivat cap als goigs.
3: Sí.
2: Tornem al violí.
3: Tornem al violí. Evidentment, allà hi van arribar els missioners, pocs sí que van haver de fer mans i mànigues, i van establir un sistema de missioners circulares, que en deien, i d'un cap de poble que en deien el fiscal, i amb això feien, diguem-ne, de mediador d'entremig i d'acords, i van cristianitzar a la seva manera tots aquests pobles. Per tant, ho van fer cantant. I ho van fer cantant unes litúrgies, els salms, apareixen molts elements que aquí són els que es canten al Pirineu, per exemple, dels salms, i que allà els he tornat a trobar, i els gojos. Però també hi van afegir els instruments. D'aquests instruments, un instrument que ha tingut especial importància és el violí. Violí que probablement tocaven a molts pocs llocs, a les dues, tres, diguem-ne, basíliques o esglésies importants. Allà les esglésies són totes de fusta, absolutament, i poden arribar a ser gairebé tan grans com una església gòtica d'aquí, però tota de fusta i sense claus, la construïen sense claus.
2: Caram.
3: Per tant, són molt bons fusters i molt bons ebenistes. Quan van veure violins dels europeus del barroc o del final del Renaixement, principis del barroc, de seguida els van adaptar, i com que tenen molt bona fusta i ho saben remenar, van fer els seus violins.
2: Que no serien els violins de les orquestres, per entendre'ns,
3: no? L'aspecte és un violí relativament gros. El mànec és pla amb la caixa, no inclinat com el violí modern europeu. És molt més quadrat i rebessut que els nostres, amb unes efes de ressonància fetes d'un... Bé, nosaltres ho veiem com a bast i com a potser poc treballat, i d'una fusta buidada, molt ben buidada, això sí. Tenen quatre cordes, són metàl·liques actualment, antigament sembla ser que, bueno, treballaven tipus de corda diversa, i l'arc és com un arc barroc, però molt gruixut, és com un bastó amb la crinera del cavall, que allà en tenien, això sí, molts de cavalls, i que la passen pel damunt. Ara bé, el toquen verticalment, tant si és sense, pràcticament sense ni aguantar-lo, penjant de la mà esquerra que posa els dits, o sobretot entre els genolls, aguantant-lo com si fos un violoncel.
2: O una viola de gamba.
3: O una viola de gamba. Per tant, aquí trobem models que a nosaltres ens sonen antics i que per ells són els més normals. El que toquen, evidentment, són melodies amb una mica de corda de bordó i alguna ornamentació neta dels bordons o un cert paral·lelisme, i són els balls de ballar que es van fer famosos allà des del Renaixement fins a l'actualitat, i mira que els agrada i molt ballar. I, a més, resulta que s'ha descobert, això és gairebé una primícia, que molts dels que tocaven el violí antigament eren els fiscales, eren aquests representants del poble, és com si fos l'alcalde, l'alcalde de la petita comunitat, i que és el que canta i organitza tots els rituals de l'Església, i canta els salms, i canta els velorios per als difunts, i canta per les ànimes, i canta els gojos. Aquest és el que tocava el violí. Per tant, trobem com un càrrec, una mena de la veu de l'Església, que és també el que tocava el violí.
2: Una mica com un gran sacerdot, no?
3: Sí. A més, era un aprenentatge, fins ara ha estat un aprenentatge oral, i de construcció per famílies. Quan els hi demana, resulta que, mira, aquest mateix que t'ensenyava fa un moment, en Roberto Panicini Márquez, del nucli de Cucao, al municipi de Chonchi, que és l'únic constructor que ha quedat aquests últims anys, aquest senyor llavors explica que el seu pare i el seu avi ja feien violins i ja els sabien tocar, i que ell ho va aprendre fent-ho amb ells. No, ningú li va fer cap classe especial.
2: I tu has tingut ocasió de tocar-ne algun d'aquests instruments?
3: No.
2: Home, Jaume,
3: no.
2: Tu que ets violinista.
3: No.
2: Com pot
3: Mira,
2: ser?
3: Això ha sigut una desgràcia, perquè n'he vist a museus, n'he vist algun a mig fer d'algun constructor, però no he tingut l'oportunitat de tocar-lo. O sigui que això m'ha quedat, i hauré de tornar.
2: Anava a dir, hauràs de tornar
3: sí.
2: per acabar de
3: sí,
2: fer
3: sí,
2: la recerca.
3: Perquè... No es pot deixar la feina per acabar. Aquest instrument era molt important, però també s'ha de dir que ha desaparegut molt a la segona meitat del segle XX, a tot el segle XX i sobretot a la segona meitat. L'ha substituït l'acordió. Primer els acordions diatònics, que van començar a arribar amb els vaixells del XIX, de finals del XIX, sobretot els baleners allà s'hi aturaven, els que anaven a caçar balenes i a treure oli de balenes, i també hi ha, en un extrem hi ha colònies de pingüins, i allà, per tant, anaven a caçar llops de mar. Això sí, ens hem fet, no diré amics, perquè costa una mica, els llops de mar són força ferotges, però n'hem vistos i n'hem trobat a diferents llocs, i aquests que van arribar anaven amb aquells acordions petits i van començar a posar-los el gust per l'acordió. D'aquell acordió petit en va venir els més grossos, i actualment ja són grossos i cromàtics, i per tant els darrers 60 anys pràcticament han desaparegut els violins i han aparegut aquests acordions. Per tant, els trobes a tots els rituals, trobes l'acordió que ha substituït aquest instrument que ha quedat només d'uns quants especialistes.
2: En diuen violí?
3: En diuen violí, i últimament, en les últimes dècades, s'ha posat de moda, venint d'altres cantons de Xile, dir-ne rabel. Per què? Perquè els violins, aquests tocats verticalment, veuen que l'origen espanyol estan relacionats a Cantàbria, la part sobretot de la cornisa cantàbrica, amb aquells violins antics medievals de menys cordes, de tres o fins i tot de dues, que en deien rabel. Però llavors, quan fas treball de camp, veus que és un nom que els ha arribat i que queda bé, perquè així no han de dir violí, però en realitat ells deien violí, i ara està més en voga dir-ne violí xilote, o sigui, de l'illa de Xiloé, que no pas aquest rabel, perquè segur que hi havia molts models antics, i el que passa és que ara coneixem el violí estàndard.
2: I altres instruments, o eren bàsicament aquests?
3: Hi ha altres instruments, no em facis avançar, però un altre dia us he de parlar dels tambors i de la part més percutiva i de les processons. Aquí en surten uns altres, un altre dia. En canvi, el que no es troben són els instruments més burgesos, que van arribar tard i van quedar a llocs molt concrets. Per exemple, trobar un harmònium en una capella, això que n'he visitades unes quantes dotzenes, costa molt. N'hi ha algun, però molt pocs. I l'únic que arriba ja és harmònium d'aquests, diguem-ne, els que en diríem de vaixell. També algun pianet petit, pianos de vaixell, aquells que són més estret i pesen molt menys, i així els podien traslladar fàcilment.
2: I d'orgues?
3: D'orgue només n'he vist a la catedral i a la gran basílica de l'església de Castro. Són els dos llocs dins de l'illa que he vist orgues, enlloc més.
2: Doncs queda pendent aquesta segona part, Jaume.
3: Vam parlar un altre dia.
2: Moltes gràcies per aquesta secció i fins aviat.
3: A vosaltres, fins ben aviat.
1: La culpa és el Manxaire.

0: Arribem al final del taller d'avui. Moltes gràcies a Jordi Alomà, Mònica Pagès, Albert Torrents i Jaume Llats per formar-ne part. I gràcies també a vosaltres, els qui sou a l'altra banda, per escoltar-nos. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
0: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
1: Des d'avui fins al 23 d'agost, les preses a la Garrotxa acull la 44a edició de l'Es Dansa, el festival de dansa d'arrel tradicional. La programació inclou prop d'una trentena de propostes i 5 companyies internacionals amb activitats d'exhibició, participació, formació i creació. Enguany destaca, sobretot, la celebració dels 50 anys del Cercle Cultural Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora del festival. De fet, a 6:45 del vespre, al Centre Cultural s'inaugura el festival amb un acte de reflexió sobre aquests 50 anys. I a 9:00, al recinte Es Dansa s'estrena Allò que som, amb diverses generacions de l'esbart marboleny. I al mateix escenari, a 11:15, Nit Es Dansa. Tota la programació del festival la trobareu al web esdansa.cat. El pianista taiwanès Bing Hong Lin, Premi Fundació Orfeo Català Palau del concurs Maria Canals 2025, actua dins del cicle Estiu al Palau. Interpretarà obres de Beethoven, Albéniz, Scriabin, Chopin i una composició pròpia, Nanguan Impressions, a 8:00 del vespre al Palau de la Música.

A la Schubertiada de Vilabertran, la soprano Erika Baikov i el pianista Roman Borisov interpretaran cançons de Schumann, Barber, Mettner, Beethoven i Rachmaninov. Serà a 8:45 del vespre a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, on demà, atenció, a la mateixa hora actuaran el baríton Samuel Hasselhorn i el pianista Amiel Bouchakevitz, amb un programa dedicat a Schubert. I al Festival Porta Ferrada Occident, el violinista Fabio Biondi i la clavicembalista Paola Ponset oferiran un programa de sonates del barroc italià amb obres de Corelli, Vivaldi, Geminiani, Tartini, Veracini i Locatelli. A les 9 del vespre, al monestir de Sant Feliu de Guíxols, i demà Biondi actuarà, per cert, amb l'orquestra barroca Europa Galante, amb un programa dedicat a Vivaldi, i dimecres s'hi afegirà la soprano Tina Gurina amb àries vinculades al compositor italià. I ara us avancem algunes propostes per demà dimarts. Per cinquè any consecutiu, el Ballet de Kiev, dirigit per Víctor Ischuk, torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes, amb música de Tchaikovsky i coreografia de Màrius Petipa. A partir de demà, fins al 30 d'agost, funcions a les 7 de la tarda, excepte dissabtes i diumenges, que seran a les 6.

0: I el quartet de corda Waterloo homenatjarà el llegendari quartet suec ABBA amb arranjaments per a quartet de corda de cançons com Dancing Queen, Mamma Mia i The Winner Takes It All i també Waterloo. Serà a les 9 del vespre a l'església de Sant Ramon Nonat de Coma-ruga i el mateix concert el faran dimecres a l'església de Santa Maria del Mar de Salou i dijous a l'església de Sant Pere de Calafell.
1: Catmúsica al dia.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui dedicarem el programa a un musical. Avui, al Violí Vermell, la música i les cançons del violinista La Teulada, de l'any 1971.
0: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, un home amb coreografia pròpia, al control tècnic.
0: El Violí Vermell. La música clàssica i la música de cinema.
1: El violinista a la teulada és una pel·lícula musical nord-americana del 1971 produïda i dirigida per Norman Jewison. És una adaptació del musical de Broadway del mateix títol de l'any 1964, amb música composta per Jerry Bock, lletra de Sheldon Harnick i guió de Joseph Stein i basada en històries de Sholem Aleichem. L'adaptació de la música a la pel·lícula va anar a càrrec de John Williams. El film està protagonitzat per Chaim Topol, Norma Crane, Leonard Frey, Molly Picon i Paul Mann. I la pel·lícula se centra en Tevye, el pare de 5 filles, i els seus intents de mantenir les seves tradicions religioses i culturals jueves davant les influències externes que envaeixen la vida de la família. Sobretot quan ha de fer front a les accions decidides per les seves 3 filles grans, que volen casar-se per amor, i l'elecció dels marits de cada una s'allunya dels costums de la seva fe i de la seva tradició. La pel·lícula va ser aclamada per la crítica cinematogràfica del moment i va tenir un extraordinari èxit de públic. Va guanyar 3 Oscars, entre ells el de la millor banda sonora adaptada per a John Williams, el primer de la seva carrera.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: L'acció d'aquesta pel·lícula es desenvolupa a l'aldea ucraïnesa de Natevka, l'any 1905. És una comunitat on conviuen una població jueva i una ortodoxa de manera més o menys cordial. En Tevye, el lleter, el protagonista d'aquesta història, intenta mantenir la seva vida tradicional i la de les seves 5 filles en un moment en què els temps estan canviant. A l'inici de la pel·lícula, en Tevye ens fa un monòleg. De fet, ens parla a nosaltres i ens explica que ells, els jueus que viuen a Natevka, són gent senzilla que fan el que poden per tirar endavant. I compara la seva vida amb un violinista a la teulada, que mira de tocar com bonament pot la seva música sense caure en un delicat i precari equilibri. Vaja, com un autònom, ara que hi penso. En Tevye afirma que si poden aconseguir mantenir-se dempeus conservant l'equilibri és, sens dubte, per una única raó: el manteniment de la tradició.

I per la màgia dels musicals, aquesta introducció s'acompanya de seguida de la gent del poble, explicant-nos la jerarquia familiar que manté unida la comunitat.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: En Tevye té 5 filles i la preocupació més gran que tenen tant ell com la seva dona, la Golda, és casar-les a totes amb un home acabalat o bé que tingui una bona herència, per així acabar amb la seva pobresa. Les tres filles grans, la Zeitel, la Hodel i la Hava, són les que més a prop tenen el matrimoni, perquè ja estan en edat de casar-se, se suposa. En aquella comunitat, la tradició és que sigui la matrimoniera, la Jentel, una senyora gran molt tafanera, l'encarregada de buscar marits per les noies i d'emparaular els compromisos entre les famílies. La Jentel visita la mare, la Golda, per rebre l'encàrrec que trobi un bon marit per la filla gran, la Zeitel. En canvi, per la seva banda, les tres filles grans, la Zeitel, la Hodel i la Hava, entre elles sospiren i anhelen i imploren en una cançó a la matrimoniera, que tant de vols trobi un marit guapo, ric i que les estimi i les tracti bé. Un tema melòdic, lleuger i juganer que ens retrata tant la il·lusió de les noies com la por de quedar mal aparellades.
2: Zeitel, you're the oldest. Yenta has to make a match for you before she can make one for me. Oh, Yenta, Yenta. Well, somebody has to arrange the matches. Young people can't decide these things for themselves.
3: Well, she might bring someone wonderful.
2: Someone interesting.
3: And well off.
2: And important. Matchmaker, matchmaker, make me a match.

0: I arribem ara al principal highlight d'aquest musical, el tema més conegut de tots els d'aquesta pel·lícula. En Tèbia torna a casa perquè el cavall amb el que fa el repartiment de la llet pel poble amb el seu carro està tocat d'una pota i vol deixar-lo a l'estable. Pel camí, en Tèbia fa un dels seus monòlegs, en aquest cas parlant amb Déu, i li demana si no podria fer que sortissin una mica de pobres. Res, un petit cop de sort. Però vaja, que si pogués fer-lo ric, tampoc no s'hi oposaria. I vet aquí com en Tèbia va engrescant-se i va pensant i pensant en tot el que podria fer si fos ric. Qui de nosaltres no ho ha fet, això, alguna vegada? I vet aquí com ens canta el conegut If I Were a Rich Man, si jo fos un home ric. Una cançó en la que ens exposa el seu desig de prosperar i totes les coses que podria fer si fos ric. Una ària còmica, però alhora plena de desesperança. Al cap i a la fi, com deia ara, quants de nosaltres no hem somiat a vegades, com en Tèbia, quantes i quantes coses podríem fer si fóssim rics?
1: Oh, dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I

ear, as if to say, here lives a wealthy man.

0: If I were a wealthy man.
1: Repartint la llet al poble, en Tèvia coneix en Perchik, un estudiant de Kiev acabat d'arribar a Anatevka. Un xicot ple d'idees

Ja veiem que és el xicot que agrada a la filla gran, la Jadel, es reuneixen al voltant de la taula per celebrar el sàbat. I aquí ens arriba el tema Pregària del sàbat, un bonic himne introduït per uns breus compassos de solo de l'oboè amb acompanyament de cordes. Aquestes i les fustes es conjuguen per brindar el so dolç, dramàtic i cadenciós d'aquest cant de pregària del sàbat. Les veus, en primera i segona veu, conserven tot el to cadenciós i solemne d'aquest tema. Les progressions vocals s'aniran conjugant, duent-nos a un final suspensiu que evoca un lament. Un interval de solo de violí ens posarà el punt final d'aquest tema tan bonic.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Després del Sàbat, en Tèbie, per insistència de la seva dona, la Golda, se'n va a veure el carnisser, un senyor gran anomenat Llàtzer Wolf. I és que resulta que la matrimoniera ha emparaulat el casament del carnisser amb la filla gran, amb la Zeitel. Tot i que el carnisser, Llàtzer Wolf, ja vidu, és molts anys més gran que ella. Tot i que hi ha un malentès inicial, finalment el carnisser vidu, Llàtzer Wolf, demana la mà de la Zeitel en Tèbie, i aquest accepta l'acord segons la tradició. A la taverna, la celebració d'aquest compromís es marca amb cants folclòrics i una expansió del material rítmic de tradició que subratlla la cohesió del grup masculí i la sensació que tot segueix el curs establert. Fins i tot hi ha una estona de confraternització a través del ball amb uns russos no jueus del poble. Tots junts brinden de manera alegre i festiva per la vida.
2: To our prosperity, to good health and happiness, and most important, to life, l'chaim, l'chaim, l'chaim, to life. Here's to the father I've tried to be,
3: here's to my pride to be.
2: Bring l'chaim to life, l'chaim. L'chaim, l'chaim, to life. Life has a way of confusing us,
3: blessing and bruising us.
2: Bring l'chaim to life. God would like us to be joyful, even when our hearts are panting on the

0: Tanmateix, l'alegria no és complerta. Després de la festa a la taverna, quan ja va cap a casa, en Tevi és advertit pel cap de la policia del poble que, per indicacions de Moscou i del tsar, en algun moment o altre, hi ha d'haver algun atac a la comunitat jueva. Una manifestació no oficial, diu ell, en una data indefinida.
1: A Catalunya Música, el violí vermell.
0: L'endemà, Tevi anuncia a la seva filla gran que ha emparaulat el seu casament amb el carnisser Llàtzer Wolf. I davant el seu astorament, la noia, entre empipada i compungida, li diu que no vol casar-se amb aquell senyor vell, que ella n'estima un altre. I aquest altre és el pobre sastre, en Moutel, un jove tímid i d'aparença molt humil, amic de la infància de la Zeitel, un paio bon paio, un rat, però pobre. I aquí tenim el primer dilema d'en Tevi. Això que planteja la seva filla va contra la tradició. Però, per altra banda, com negar a la seva filla que es casi amb la persona que estima i de la que ja es veu que està enamorada? Al final, en Tevi accedeix que la Zeitel es casi amb el pobre sastre, amb en Motel. L'alegria de la Zeitel i en Motel és immensa i en Motel ho expressa a través de la cançó Miracle de miracles.

Però en Tèbia se li presenta un problema. Com convenç a la Golda que la seva filla gran no es casarà amb el ric carnisser i sí amb el pobre sastre? I vet aquí que se li acut una mena d'engany. Aquella nit en Tèbia fa veure que es desperta totalment aterrit per un malson que ha tingut. La Golda li insisteix en que li expliqui el malson, que ella sap com interpretar-los. I en Tèbia li explica un fals somni profètic en què, d'una banda, la primera dona del carnisser sortirà de la seva tomba i s'endurà a la mort a la filla gran d'en Tèbia i la Golda si es casa amb el carnisser. I de l'altra, l'aparició d'una àvia de la família que diu que la Zeytel està destinada a casar-se amb en Mòtel, el sastre. La Golda, una dona molt supersticiosa, es convenç absolutament que amb qui ha de casar-se la Zeytel no és amb el carnisser Llàtzer Wolf, sinó amb el bon sastre Mòtel. I així arribem al moment del casament. Durant la cerimònia, en Tèbia i la Golda miren amb alegria i orgull, i també amb unes gotes de pena, la seva filla, que s'ha fet gran i es casa. El tema Sunrise Sunset, sol ixent, sol ponent, acompanya el pas del temps amb un tema líric i melancòlic que parla dels fills que creixen i se'n van i esdevé un dels moments més emocionals de la pel·lícula. Una tendra i nostàlgica melodia del duo de veus que comença la cançó, embellida per l'acompanyament de l'orquestra, amb harmonies i figuracions que ornamenten la delicadesa del tema. Una música que ens transporta als records.

L'alegria del casament culmina amb el tema Celebració del casament, dansa de l'ampolla. Un tema de molt contrast amb l'anterior, una peça plena d'alegria i expansió efusiva, amb un gran desplegament orquestral en la que en Williams treu partit a breus intervencions melòdiques i amb una instrumentació molt expressiva i intensa, amb solos de clarinet, ús d'instruments populars com la pandereta, el banjo i l'acordió, tot molt intens. Una gran sensualitat emergeix, el so, el caràcter, el poble en tota la seva magnitud.

0: Tanmateix, l'alegria de la festa és interrompuda de manera abrupta i molt violenta. Apareix el comissari amb els seus homes a cavall i arrasen amb tot i tot ho trenquen i tot ho destrueixen. És el pogrom, l'atac als jueus ordenat des de la cort del tsar a Moscou. Hem passat de la festa de casament a la persecució antisemita.
1: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
0: Han passat els dies. La filla segona, la Hodel, s'ha enamorat d'en Perchik, el jove intel·lectual i radical revolucionari, i decideixen casar-se. En un principi, en Tevi es suposa aquest matrimoni, que no ha sigut acordat pels pares. I, a més, els joves parlen massa d'amor i de casament per mutu consentiment i no mitjançant matrimoniaire. I en Tevi no acaba d'entendre què té a veure l'amor amb arranjar un matrimoni, com ha sigut tota la vida. Tot i que reaci, en Tevi reconeix que les velles maneres estan desapareixent i accepta l'amor de la Hodel i en Perchik. Tot plegat fa plantejar-se coses en Tevi. En un moment de calma, en Tevi pregunta a la seva dona, a la Golda, si l'estima, cosa que mai no han verbalitzat en 25 anys de matrimoni. Tot i que en un principi esquerpa i fugint d'estudi, en Tevi i la Golda canten junts «Do you love me?», «M'estimes?», amb una senzillesa gairebé parlada. El tema, amb una melodia senzilla i repetitiva, mostra com l'afecte ha crescut dins d'un marc de tradicions rígides i sona de nou de forma discreta en fragments instrumentals que envolten la parella. El veritable duo d'amor d'aquest musical és aquest tema, subtil, senzill i d'una honestedat i una tendresa que desarma.
2: Older. Older, he's a good man. I like him. He's a little crazy, but I like him. And, what's more important, Huddle likes him. Huddle loves him. So what can we do? It's a new world, though. A new world. Love. Older. Do you love me?
3: Do I what?
2: Do you love me?
3: Do I love you?
2: Well?
3: With our daughters getting married and this trouble in the town, you're upset, you're worn out. Go inside, go lie down. Maybe it's indigestion.
2: No, Golda, I'm asking you a question. Do you love me?
3: You're a fool.
2: I know. But do you love me?
3: Do I love you?
2: Well.
3: For 25 years I've washed your clothes, cooked your meals, cleaned your house, given you children, milked your cow. After 25 years, why talk about love right now?
2: Golda, the first time I met you was on our wedding day. I was scared.
3: I was shy.
2: I was nervous.
3: So was I.
2: But my father and my mother said we'd learn to love each other. And now I'm asking, Golda, do you love me?
3: I'm your wife.
2: I know. But do you love me?
3: Do I love him?
2: Well?
3: For 25 years I've lived with him, fought with him, starved with him. 25 years.

0: Quan en Berchik és empresonat per les seves idees revolucionàries i enviat a Sibèria, la Hodel decideix unir-s'hi i anar ella també a Sibèria a trobar-lo i casar-s'hi. En el moment del comiat, abans de pujar al tren, la Hodel li canta en Debye, el seu pare, Far from the home I love, lluny de la llar que estimo. Una peça íntima, de línia melòdica continguda, que contraposa l'amor filial i el conjugal, un tema d'una dolça sonoritat instrumental.
1: He asks you to leave your father and mother and join him in that frozen wasteland and marry him there?
2: No, Papa. He did not ask me to go. I want to go.
1: What?
2: Papa.

La tercera filla, la Hava, s'ha enamorat en Friedka, un jove rus cristià. I aquí sí que en Tevye no ho pot acceptar. Tanmateix, tot i l'oposició del seu pare, la Hava i en Friedka es casen, malgrat la prohibició religiosa. Per en Tevye, això ha sigut ja anar massa lluny, i anuncia que des d'aquest dia tenen una filla menys. Aquest conflicte es desplega a la seqüència del ballet de la Hava, on la dansa i la música prenen un caràcter més modern i fragmentat, oposant el motiu de la tradició a línies melòdiques discordants que representen el món exterior. La mateixa tradició que sostenia la comunitat es converteix ara en font de ruptura.

0: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al violí vermell.
1: I un dia, Tèbia i la gent del poble reben la notícia. Un decret del tsar obliga a tots els jueus a marxar de les seves terres i abandonar els pobles del districte en un termini de 3 dies. Tots els jueus són expulsats de les seves terres on havien viscut durant generacions. En preparar la marxa, la comunitat entona Anatevka, una cançó col·lectiva de to aparentment humorístic però profundament nostàlgic, en què el motiu principal oscil·la entre la ironia i el lament.

I així arribem al final d'aquesta història. En el comiat, fragments de tradició, sol ixent, sol ponent i anatefka s'entrellacen subtilment, suggerint que poble, família i ritus s'han dissolt però continuen vius com a memòria. En Tevye marxa amb la família, mentre la Java i en Fietka, tot i quedar formalment apartats, s'acosten en silenci i en l'últim moment en Tevye els dona la seva benedicció. El violinista, des de la distància, repeteix el seu tema inicial abans de seguir-los, com a símbol que la tradició es transforma, però no desapareix.

0: Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, que hem dedicat a la música i les cançons del violinista La Teulada, el film musical del 1971, amb música composta per Jerry Bock, lletra de Sheldon Harnick i adaptació de la partitura a la gran pantalla per John Williams. Esperem que, si més no, us hagi resultat un programa entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. El concert d'avui, l'Orquestra Simfònica de Basilea i el director Pierre Bleuze celebren l'aniversari de Maurice Ravel amb el pianista Bertrand Chamaillot. Què ho fa que la música de Ravel sigui tan fascinant i que encara avui aparegui tan sovint als programes de concert? D'una banda, Ravel va ser un mestre orquestrador. Penseu en el bolero, on sentim el mateix una i altra vegada i tot i així sempre sona diferent. Després hi ha el francès urbà, que va abraçar les tendències del seu temps, fins i tot el jazz, que podrem percebre, per exemple, el concert per piano que sentirem avui. Però Ravel també era un neoclàssic, que coneixia els antics mestres francesos, ho veiem, per exemple, a Le Tombeau de Couperin, i que estimava l'antiguitat, com ens mostra el Daphnis i Chloé. Tot això ens fa veure que la música de Ravel reuneix elements molt diferents. D'una banda, el fa polifacètic, i de l'altra, aquests elements es barregen en un conjunt delicadament equilibrat, creant aquesta experiència sonora inconfusible. Doncs bé, de Ravel, avui sentirem el concert per piano en sol major. El programa es completa amb una estrena mundial del compositor alemany Friedmann Treiber i amb la sinfonia en si bemoll major del compatriota de Ravel, Ernest Chausson. La ràdio suïssa de parla alemanya comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el febrer del 2025 al Casino de Basilea. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb una estrena mundial, amb l'obra Relations de Friedmann Treiber. El títol ens indica que la partitura té diversos nivells de significat. El primer és purament compositiu. Relacions significa parentiu. Tots els esdeveniments musicals es remunten a una cèl·lula primerenca, en un parell d'acords que oscil·len endavant i endarrere. El segon és el nivell humà, perquè a l'obra hi apareix un cant del cigne semblant a un lament, amb el qual el compositor recorda amics que han mort recentment. I el tercer nivell és l'espiritual. Afirma que fins i tot les coses i els esdeveniments que aparentment no tenen res a veure entre si estan connectats, que en última instància no hi ha separació i que, per tant, tot és una unitat. Aquí tenim l'obra de Friedmann Treiber, Relations, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Basilea sota la direcció de Pierre Bleuze.

Estrena mundial de l'obra Relations del compositor alemany Friedemann Treiber a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Basilea i sota la direcció de Pierre Bleuze. I arriba ara a l'escenari del casino de Basilea Bertrand Chamaillou, un dels pianistes més brillants de l'actualitat, reconegut per les seves actuacions reveladores, imaginatives i virtuoses, i que destaca sobretot en el repertori francès, al qual dona una nova llum. Sentirem la seva versió d'un dels grans concerts del segle XX, el de Maurice Ravel, aquest músic que ens fa viatjar per llocs exòtics amb pàgines que transpiren el poder d'evocar a partir de tractaments orquestrals sempre exquisits. Chamaillou i la Simfònica de Basilea ens ofereixen el magnífic concert en sol major que reflecteix els viatges del compositor francès a Amèrica amb uns tocs de jazz que són evidents al primer i el tercer moviments. En canvi, el moviment central, contemplatiu i de gran bellesa, ens mostra la faceta del millor Ravel impressionista. És el concert per piano en sol major de Maurice Ravel que ens ofereixen Bertrand Chamaillou i l'Orquestra Simfònica de Basilea sota la direcció de Pierre Bleuze.

Bertrand Chamailloux i l'Orquestra Simfònica de Basilea, sota la direcció de Pierre Boulez, ens han ofert el concert per piano i orquestra en sol major de Maurice Ravel, una pàgina meravellosa que reflecteix el viatge del compositor francès a Amèrica i que incorpora amb enginy i guiat per George Gershwin elements del jazz i el rock. També és de Ravel la peça que Bertrand Chamailloux ofereix al públic suís per correspondre als aplaudiments. És una transcripció per piano de la cançó Tres vells ocells del paradís.

És una transcripció per piano de la cançó coral Tres vells ocells del paradís de Maurice Ravel. El bis que ha tocat Bertrand Chamaillou després d'haver interpretat el concert en sol major, també de Ravel. I l'obra final del programa és la sinfonia en si bemoll major d'Ernest Chausson, una pàgina de colors afrancesats que recorda la sinfonia en re menor de César Franck, el seu mestre, i que s'inspira també en la música de Wagner. Tot i així, la sinfonia d'Ernest Chausson recorre camins propis, com ara la llibertat expositiva i estructural, el gust per la sorpresa i, sobretot, la inclinació contemplativa i plàcida habitual del discurs sonor de Chausson, un recurs que trobarem als tres moviments de què consta la partitura. Lento allegro vivo, el primer, molto lento, que és un gran lament, el segon, i animato, el tercer i últim. La sinfonia en si bemoll major, opus 20, d'Ernest Chausson, es va estrenar el 1893 a la Societat Nacional de París. Ara la sentim interpretada per l'Orquestra Simfònica de Basilea, dirigida per Pierre Bleuse.

0: Fins aquí la sinfonia en si bemoll major, opus 20 del compositor francès Ernest Chausson. El concert d'avui, l'Orquestra Simfònica de Basilea i el director Pierre Bleuze han celebrat l'aniversari de Maurice Ravel amb el pianista Bertrand Chamailloux i amb el concert per piano en sol major. I han completat el programa amb una estrena mundial del compositor alemany Friedmann Treiber i amb aquesta sinfonia del compatriota de Ravel, Ernest Chausson. La Ràdio Suïssa de Parla Alemanya ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el febrer del 2025 al Casino de Basilea i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra de Ludwig van Beethoven per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violoncel i piano número 3 en la major, opus 69, obra completada l'any 1808 i que sentim en la interpretació de Christopher Kwan, violoncel, i Patrick Cohen, fortepiano.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música.
0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades i ben trobats a una nova edició d'una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música, de part dels qui farem possible el programa d'avui, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigales. Programa d'avui que reprèn, o que torna, o que continua amb aquesta tirallonga de programes que estem dedicant a cantants d'òpera, protagonistes d'allò que anomenem l'edat d'or de la fonografia, amb gravacions que van des d'aproximadament als anys 50 fins a les portes del segle XXI. Això vol dir l'emergència de l'estereofonia, la consolidació de l'estereofonia fins a la consolidació del disc compacte. I un d'aquests protagonistes va ser un grandíssim baríton alemany que va compaginar el lied amb l'òpera. Parlem de Hermann Prey.

Era la simpatia personalitzada i ho va demostrar al llarg i ample d'una carrera que el va fer molt popular internacionalment parlant, però especialment a Alemanya. Havia nascut a Berlín l'11 de juliol de 1929 i va morir a Karelingen, a Baviera, el 23 de juliol de 1998, pocs dies després, 12 en concret, d'haver complert 69 anys i poc després d'un recital i a conseqüència d'un atac de cor. De nen, Hermann Prey havia format part del cor Mozart, una coral infantil berlinesa, on es va destacar per la seva veu de soprano. De jove, i ja amb la veu canviada, va voler estudiar cant i, davant de l'oposició dels seus pares de finançar-li els estudis, va actuar com a cantant i, atenció, també com a ballarí en diverses bandes de música pop i rock. Va ser així com va poder pagar la seva formació com a cantant a la Hochschule für Musik berlinesa i el 1951, amb 22 anys, va oferir el seu primer recital a Berlín abans de començar a enregistrar per la ràdio. Un any després va guanyar el concurs Meistersinger, guardonat amb una gira de concerts de 4 setmanes pels Estats Units. Irònic nom, aquest de Meistersinger, tenint en compte que Hermann Prey seria més endavant un intèrpret referencial del paper de Beckmesser, dels mestres cantaires de Richard Wagner. Tornem, però, a aquell 1952, en què, després d'haver retornat dels Estats Units, va ser membre de les companyies d'òpera de Wiesbaden i també, a partir de 1953 i de 1960, d'Hamburg. I un dels papers amb els que més es va destacar va ser el Fígaro del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini, un paper i un personatge que Prey interpretaria tant en la seva llengua original italiana com també en alemany. Ara el sentim en la cèlebre gravació dirigida per Claudio Abbado en estudi l'any 1972 amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres, un enregistrament que serviria també pel telefilm dirigit per Jean-Pierre Ponel i protagonitzat, a més de per Hermann Prey, per Luigi Alba, Teresa Berganza, Paolo Montarsolo o Enzo Dara. Sentim d'aquesta gravació amb la revisió crítica, per cert, d'Alberto Zeda, l'àrea de sortida de Fígaro, Largo al factotum.

L'Argo al Factotum, o l'ària o la cavatina de Figaro, a l'inici del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini, amb la veu de Herman Pry davant de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Claudio Abbado, en una gravació de 1972 que, com us dèiem, serviria de banda sonora del telefilm dirigit per Jean-Pierre Ponel. I un Jean-Pierre Ponel que, novament, es posaria a dirigir Herman Pry davant d'un altre Figaro, en aquest cas el de les Noces de Figaro de Mozart, una gravació de 1975 amb l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Carl Böhm. De fet, aquest Figaro s'enmarca en el context de la gran acceptació que Herman Pry tenia com a intèrpret d'òperes de Mozart, tant italianes, com és el cas de les Noces de Figaro, del Don Giovanni o del Così fan tutte, com també d'una òpera alemanya com la Flauta màgica, de la que va ser, i després en parlarem també, un exemplar Papageno. Sentim ara a Herman Pry en el Non Pio Andrai, que és l'ària amb què Figaro clou el primer dels quatre actes de l'òpera de Mozart.

0: Non più andrai, l'ària que canta Figaro al final del primer acte de les Noces de Figaro de Mozart amb la veu de Hermann Prey amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Carl Böhm, una gravació de 1975 i que és la banda sonora del telefilm dirigit per Jean-Pierre Ponel, en què al costat de Prey trobem figures com Mirella Freni, Kirite Kanua, Dietrich Fischer-Dieskau, Paolo Montarsolo o Maria Ewing. Sentirem ara Hermann Prey en un paper, en un personatge que no va ser dels més habituals de la seva carrera, per bé que el va interpretar sobretot en el seu periple en teatres alemanys. Parlem del personatge titular del Don Giovanni, de la que va cantar també la versió alemanya. Ara el sentim en la versió italiana, en aquesta ocasió de l'ària que Don Giovanni canta al segon acte, Metà di voi qua vadano, l'ària que canta Don Giovanni adreçant-se a Masetto, fent-se passar per Leporello. És una gravació de 1965.
1: Metà di voi qua vadano e gli altri vadan là e pian

Era la veu de Hermann Prey amb aquest metà di voi qua vadano del Don Giovanni de Mozart, una gravació de 1965. Per cloure el capítol dedicat a Mozart, us posem ara o us presentem la cançó que canta Papageno acompanyant-se de les campanetes màgiques en el segon acte de la flauta màgica Ein Mädchen oder Weibchen, un fragment de la gravació ja mítica que va dirigir Georg Solti davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena l'any 1969. Un paper que Hermann Prey havia interpretat per primera vegada l'any 1964 a l'Òpera Estatal de Baviera, a Munic, i és que després d'aquestes interpretacions es va convertir en un Papageno de referència, en gran part a causa de la simpatia personal de Prey, molt adequada per la pròpia simpatia també de l'ocellaire cèlebre de l'Òpera de Mozart.

Ein Mädchen oder Weibchen és l'ària que canta o la cançoneta que canta Papageno al segon acte de la Flauta Màgica, acompanyant-se per la capseta encantada amb campanetes i que procedeix en aquesta ocasió de la gravació dirigida per Georg Solti l'any 1969 amb l'Orquestra Filharmònica de Viena, un Papageno de Hermann Prey que va ser d'absoluta referència. L'any 1959 Prey va debutar en el paper del barber de l'òpera de Richard Strauss Dich Weisam Dame Frau, la dona silenciosa, al Festival de Salzburg. Un altre gran moment de la seva carrera va ser la interpretació del paper de Wolfgang von Eschenbach en la producció de Tannhäuser de Wagner al Metropolitan de Nova York, on Prey va debutar molt jove, amb 31 anys, l'any 1960. Cinc anys més tard, Prey va cantar també el mateix paper al Festival de Bayreuth. Sentim ara la cançó a la lluna o l'oda a la lluna que canta Wolfram al tercer i últim acte d'aquesta òpera, el Wie Todes Ahnung o Du mein Hold de Abendstern, amb una gravació en què Hermann Prey és acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Berlín dirigida per Horst Stein.

La cançó de l'Estel que canta Wolfgang von Eschenbach al tercer acte del Tannhäuser d'Richard Wagner o Du mein Hold de Abendstern, una interpretació gairebé podríem dir liderística la que aborda Hermann Prey en aquesta gravació que sentíem amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Berlín dirigida per Horst Stein. L'any 1973, Hermann Prey va debutar en el paper de Figaro, del Figaro Rossinial del Barber de Sevilla, al Covent Garden de Londres, i podríem dir que el darrer debut en un paper, en el repertori de Hermann Prey, va ser l'any 1981, quan va incorporar al seu repertori el paper de Beckmesser en Els mestres cantaires de Richard Wagner, que va cantar al Festival de Bayreuth amb la direcció escènica de Wolfgang Wagner, net del compositor. Un paper, de fet, que seria l'únic que cantaria al Gran Teatre del Liceu en unes representacions dels Meistersinger de l'any 1989 amb la recuperació dels decorats que havia realitzat el gran Josep Mestres Cabanes, uns decorats, per cert, que es varen cremar en ocasió de l'incendi que va destruir completament el Teatre Barceloní el 31 de gener de 1994. Ara sentirem un fragment d'aquests mestres cantaires, però en aquesta ocasió no pas corresponent al personatge de Beckmesser, sinó als de Hans Sachs, en concret el monòleg de l'acte segon Was duftet doch. Acompanya Hermann Prey l'Orquestra Filharmònica de Bratislava, dirigida per Kurt Voss.

Was duftet doch, el monòleg de Hans Sachs, el segon acte dels Mestres Cantaires de Nuremberg, amb la veu de Hermann Prey, acompanyat per l'Orquestra Filharmònica de Bratislava, dirigida per Kurt Voss. Prey va realitzar diverses gires internacionals, per exemple, una al Japó l'any 1981, una altra a Amèrica del Sud, que havia tingut lloc 13 anys abans i que van consolidar la seva fama a tot el món, tant com a cantant d'òpera com, i això és molt important, com a liderista, com el seu col·lega i company de generació, Dietrich Fischer-Dieskau. De fet, entre 1971 i 1975, Hermann Prey va emprendre un gran projecte de gravació de diverses cançons, incloent, evidentment, també Lieder romàntics, entre d'altres del seu preferit, de Franz Schubert, de qui va enregistrar, a banda de molts Lieder, els tres cicles complets, és a dir, La vella molinera, El viatge d'hivern i El cant del cigne. A més, Prey va crear una Schubertíada a Vorarlberg, que Gerd Nachbauer va desenvolupar en un festival de música de cambra reeixit a partir de 1976. Prey va ser també director artístic d'una altra Schubertíada, la del Musikverein de Viena, on va interpretar tots i cadascun dels líders schubertians en absolut i rigorosíssim ordre cronològic. Però aquí ens hem de dedicar a l'òpera i aquí parlem d'òpera i ens hem de referir novament a la tasca de Hermann Prey com a divulgador de música i d'òpera, per exemple, a través de la televisió, cosa que el va fer eminentment popular, amb un programa d'entreteniment, Schaut her, ich bin's, en el qual presentava nombroses celebritats de l'escena operística, on va incloure un jove Plácido Domingo que va debutar precisament a la televisió alemanya en un d'aquests programes. Hermann Prey, a més, va dedicar-se a enregistrar i també a interpretar ocasionalment òperes del repertori alemany poc o mal prodigades i molt poc conegudes pel públic. Per exemple, Zar und Zimmermann, de Lortzing, de la cara sentim l'ària Greifet an und Rührt die Hände, amb acompanyament de l'orquestra de la Ràdio de Munic, dirigida per Heinz Wahlberg.

Això pertany a una òpera de Lord Singsar und Zimmermann i ara una altra òpera del mateix compositor alemany, Der Wildschütz, una òpera que podem traduir com precisament El caçador furtiu, com la de Karl Maria von Weber. Sentirem l'ària Wie freundlich strahlt die Goldene, que ens canta novament Hermann Prey, en aquesta ocasió acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Wilhelm Schuchter.

Wie freundlich strahlt die Goldene, una ària de Der Wildschütz, que podem traduir com el caçador furtiu de Lortzing. Sentíem la interpretació de Hermann Prey en una edat realment molt jove, 28 anys tenia quan van registrar aquest fragment. Els mateixos que tenia amb la mateixa orquestra, la Sinfònica de Berlín, dirigida per Wilhelm Schuchte, de la cèlebre cançó que canta Pierrot a Die Totestadt de Korngold, Mein Sehnen, Mein Wein.

0: El baríton Hermann Prey tenia 28 anys quan va enregistrar aquest fragment, el Mein Venen, que canta Pierrot, el Die Tote Stadt, la ciutat morta de Korngold. És el Tanzlied, conegut com a Tanzlied, d'aquesta òpera meravellosa del compositor austríac. L'acompanyava l'Orquestra Simfònica de Berlín amb direcció de Wilhelm Schuchter. I acabem el programa que hem volgut dedicar a Hermann Prey amb el fermall d'or corresponent a un fragment de l'enregistrament de la flauta màgica dirigida per Georg Solti l'any 1969. En concret, parlem del Ein Mädchen oder Weibchen, que canta Papageno, i de la frase, o de les frases que traduïdes venen a dir alguna cosa així com «Ningú em donarà amor, així que la flama m'ha de consumir, però si una boca femenina em fa un petó, tornaré a guarir-me». És una interpretació en què el sentit del text es mastega d'acord amb la gran tradició liderística que Prey arrossegava a les seves esquenes i que al mateix temps demostra l'aprofundiment en tots i cadascun dels matisos corresponents a aquesta frase i a tot el personatge en el seu conjunt.
1: Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund.

La simpatia personificada, us ho dèiem al principi, la veu de Hermann Preia, que hem volgut dedicar aquest programa des d'una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música. Gràcies per haver-nos seguit fins aquí. De part dels qui ho han fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Bona nit. Avui ens desplaçarem fins al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí per sentir la música de Mori Ravel llegida pel menorquí Marco Mezquida. Els Somnis de Ravel és un projecte personal del pianista que explora de manera lliure l'univers oníric de Mori Ravel i que és fruit de l'encàrrec que el 2016 li havia fet l'Auditori de Barcelona. La bona acollida de la proposta va portar Mezquida a fer-ne una gravació en disc i des d'aleshores l'ha anat presentant també en concert. L'acompanyen el percussionista i bateria Aleix Tobias i el violoncel·lista Martín Meléndez, els músics que també eren amb ell a l'escenari de Torroella de Montgrí just ara fa un any, el 6 d'agost del 2025. L'equip tècnic de Catalunya Música amb en Josep Aymí al capdavant es va desplaçar fins al pati de Can Quintana d'aquest Museu de la Mediterrània per fer la gravació que sentirem aquesta nit. En Marco Mezquida ens explica en què consisteix el seu projecte.
2: Molt bona tarda, benvolgudes, estimades, estimats, moltes gràcies per estar aquí, per donar el suport a la música en directe per aquest meravellós festival de Torroella de Montgrí. Estem molt feliços de poder tornar en aquestes terres i en aquest lloc i bueno, feliços de presentar un projecte que ens va donar moltíssimes alegries fa uns quants anys, perquè va ser la manera com ens vam conèixer, no? ¿Cómo conocí a tu madre? Pues esto fue cómo conocí a Aleix Tobias i Martín Meléndez a través d'un encàrrec de l'Auditori que em van dir: Marco, farem una setmana intensiva de Maurice Ravel i ens interessaria molt que fessis algo lliure a la teva boia, ja que ens recordes algo del Ravel. El Ravel era Piscis, també com jo, i del 7 de març, jo de l'11, i bueno, pues, hi ha moltes coses de la personalitat que crec que són diferents, però el mestre Maurice Ravel, com diuen, el més espanyol dels compositors francesos, exactament, i diuen de falla que era el més francès dels compositors espanyols. Llavors, pues ja veureu que aquí hi ha moltes coses que veuen d'Ibèria i de les habaneres i dels boleros. I el projecte es titula Els somnis de Ravel. D'alguna manera van voler entrar en el món oníric del mestre i jugar amb les seves melodies com si es juguessin en el seu imaginari abans de que les passés a partitura. Així que ja reconeixereu moltes melodies, molts motius, moltes coses, però deconstruïdes, jugades d'alguna manera. I llavors, pues, el menú serà aquest. Començarem primerament amb el meravellós quartet per a corda en fa major. Farem els quatre moviments, és a dir, us heu d'imaginar un quartet de corda, però a la nostra manera. I després ja us aniré avisant més coses, farem la pavana per una infanta difunta i meravelloses obres del mestre. I per favor, un aplaudiment en aquests dos musicassos, amics i companys. Aleix Tobias, a la bateria. Martín Meléndez, al cello. Podeu aplaudir quan vulgueu, podeu cridar, podeu riure, és a dir, no tingueu por. Els professors de conservatori també, no tingueu por, tot acabarà bé, vale? Moltes gràcies.

Els quatre moviments del quartet de corda en fa major de Maurice Ravel transformats pel pianista Marco Mezquida, el percussionista Aleix Tobias i el violoncel·lista Martín Meléndez. Estem sentint avui aquesta exploració d'en Mezquida i el seu trio per l'imaginari de Maurice Ravel des del pati de Can Quintana del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.

Aleix Tobias, senyores i senyors. Aleix Tobias. Moltes gràcies. Aquesta era la famosíssima pavana per una infanta difunta del mestre Ravel, que es va fer molt famosa i que a ell no li agradava tantíssim. Va dir, ostres, justament aquesta balla es fa famosa. A vegades passa. També el bolero, deia, el bolero no és, és com un exercici de composició, d'orquestració, però era quasi una broma, un experiment, però mira, el bolero. Pues ara continuarem amb un recull de peces precioses. Farem un curtet, perquè si no és que acabarem a les 11:30 i no em voldrà tornar a veure mai més, ni programar. I llavors, pues, aquest és un recull preciós que es diu Ma mère Loa, la meva mare la oca, i us heu d'imaginar que és una peça escrita per quatre mans, vale? Piano a quatre mans. Hi ha una literatura meravellosa pels pianistes que és a quatre mans. I és, aquesta en especial és de lo més sexy que hi ha al món, perquè és una peça, són peces infantils, són naïfs. I Maurice tenia tot aquest imaginari també com de les joguines, de les muñeques de porcelana i tota aquesta cosa finura, no? Li encantaven els rellotges suïssos, tot el que tenia una orfebreria, una mecànica especial, no? Una persona molt meticulosa, molt especial. Llavors, aquesta és preciosa perquè no és com tocar un Schumann o alguna cosa així, no? Que una seu allà, una allà i cadascú toca el seu. No, aquí les mans es van funcionant i es van entrellaçant i és algo molt especial. Jo el vaig tocar i tenia ganes de fer un petit tribut. Farem tres peces d'aquest Ma mère Loa i després les enllaçarem. Que bé, que bé. Pues després del Ma mère Loa segurament farem... Ah, sí! Una estrena, però ja ho presentaré després. Així que, Ma mère Loa.

Moltíssimes gràcies. Mamè Gloà, cadascun d'aquests números són pura joia. No us oblideu, quan arribeu a casa, pues escolteu Maurice Ravel i, per suposat, també escolteu Els somnis de Ravel. I teniu uns quants exemplars de discos aquí que tindrem molt de gust per compartir. I què us anava a dir? Ara farem una estrena absoluta, perquè aquesta peça s'ha redescobert ara a la biblioteca de París, a França. Jo no sé molt bé la història, però ja li poso la imaginació. Entre trobar llibres, segur que han trobat una peça inèdita del mestre Ravel, nada menos que del 1902 o por ahí. Era una peça de quan ella era encara estudiant, i està documentat per Ricard Vinyes, el seu amic i grandíssim pianista, que aquella obra es va fer en concert, es va presentar, i diria que fins i tot estava el seu mestre Fauré allà a l'audiència. Però aquesta obra va quedar com en un oblit i fins a dia d'avui, fa uns poquets mesos, no l'havien retrobat. I és molt fort, perquè jo no ho sabia, i la directora, estimadíssima Montse Faura, pues em va dir: Marco, seria un detall si poguessis fer aquesta peça. I jo vaig estar cercant allà la partitura, i només hi ha una versió del Dudamel amb la Sinfònica a Nova York, i dura dos minuts i mig, i vaig dir: vinga, va. I aquests dies hem estat jugant-la una miqueta. És bàsicament l'essència. Si l'escoltau, després aneu a buscar aquesta, i és Preludi i dansa de seminaris. Així que la gaudiu. Primícia absoluta. I ja veureu que ja el que és ja el Ravel que es vindrà després, és a dir, ja reconeixereu motius que segurament reconeixeu del bolero o d'altres moments, harmònicament ja és 100% Ravel. Vull dir que és molt curiós que amb una peça de dos minuts ja podríem xerrar durant una hora de tots els elements que fan que Ravel sigui Ravel. Moltes gràcies. Gràcies.

0: Moltíssimes gràcies. Martí Meléndez, Aleix Tobias. Moltes gràcies. Ara farem una peça també preciosa, molt important dintre del repertori de Maurice Ravel. És Le Tombeau de Couperin, dedicada a Couperin. I sens dubte una peça també paradigmàtica on es veu tot l'art de Ravel, perquè la va escriure primer per piano sol, però després va fer una versió ell mateix també per orquestra. Maurice Ravel va ser un dels més grans i meravellosos orquestradors, que vol dir l'art d'orquestrar, l'art de posar cada noteta a l'orquestra i que la instrumentació sigui la més meravellosa. I realment ell va ser un dels orquestradors més fins i que es va entendre cadascun dels instruments de cada branca, de cada família, per fer que aquell conjunt, que per mi sempre ha estat com si fossin cada un dels oficis de la societat, no? Pues l'oboista, el fagotista, el trompetista, el tuba, cadascú amb el seu instrument tocant la seva línia, no? Pues hi ha algú molt potent, de molts valors i de molta germanor allà. I realment pues el Ravel va ser una persona absolutament clarivident i molt respectada. I de fet, quan va anar cap als Estats Units durant els anys 20, cap a l'any 28 o això, el van rebre com una verdadera estrella de l'orquestració i de la direcció. Així que imagineu quanta vida fent-se amic de, per cert, també entre d'ells el George Gershwin, i anar a veure un munt de concerts de jazz i de l'essència de jazz que també estan en aquesta música d'alguna manera, aquestes harmonies absolutament avançades. No m'enrotllaré molt més, però vull convidar a una persona molt especial, perquè li hem volgut convidar a una ballarina espectacular, que si no la coneixeu l'heu de buscar i l'heu de seguir. Farem Le Tombeau de Couperin i convidarem a la meravellosa Karen Lugo.
1: Oh,

Mar en Lugo, senyores i senyors. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Pues anem ja de cara cap al final del concert amb dues peces també molt especials que ens encanten i que també vam gravar del nostre Rebels Dreams, Somnis de Rebel. Aquesta és el segon moviment del preciosíssim concert en sol major per piano i orquestra. Va fer només un concert per piano i orquestra, però és dels més tocats del món perquè és verdaderament tocat per la inspiració i per la melodia. També va fer un quartet de corda, aquest que hem fet a principi de concert, i va dir, ja està, per què n'he de fer més? Aquest és perfecte. Quartet en fa. I acabarem, després d'aquest segon moviment, acabarem amb la peça més coneguda també del mestre. Espero que hagueu passat una bona estona. Hem donat el millor que podíem. Encantats de la vostra presència. Gràcies també per venir, consellera. Gràcies, Montse, per confiar en nosaltres, per voler programar-me de nou en aquest meravellós lloc i festival. Gràcies a tot el públic, realment públic meravellós. Gràcies per omplir aquest Can Quintana. I gràcies, amics meus, perquè feia molt de temps que no tocàvem aquest repertori. Hem fet després dos discos més, Talisman, Letters to Milos, i aquests dies hem estat assajant les noves composicions que he fet per ells. I ha estat brutal, perquè he dit, anem a assajar tot l'altre, perquè això ja ho tenim a les nostres venes i ja volarem després a Torroella. I així ha estat. Moltes gràcies. Aleix Tobias, Martí Meléndez, Marco Mezquida. Moltes gràcies a tothom. Gràcies al Dani, nostre tècnic de so. Gràcies, Dani. Gràcies a tot l'equip. Gràcies a tota la gent que fa possible que aquestes tres personetes estiguem gaudint aquí. Gràcies a tothom. Un aplaudiment per tota la gent que fa feina aquí, que porta el piano, que munta tot l'escenari. Un aplaudiment per ells. Més fort!

Viatge a l'Adagio, el segon moviment del concert per a piano en sol major de Maurice Ravel, proposat pel pianista Marco Mezquida, el violoncel·lista Martín Meléndez i el percussionista Aleix Tobias, i part dels Ravel Dreams, aquests somnis de Ravel que estem sentint en aquest concert de Torroella de Montgrí, gravat just fa un any, el 6 d'agost del 2025.

0: Llarguíssima ovació per a Marco Mezquida, Aleix Tobias i Martín Meléndez, que tancaven el seu concert a Torroella de Montgrí amb aquesta visió onírica de l'icònic bolero del Maurice Ravel. El públic sembla que no els deixa marxar, així que segueix la festa ravelliana.
1: Mister Aleix Tobias, Martín Meléndez, moltes gràcies. Gràcies de tot cor. Voleu més? One more time? One more? Moltes gràcies. Estaré encantat de dir-vos hola ja, si teniu ganes de tenir algun dels discos de res que he fet. Són l'únic puesto a Torroella on els podeu tenir. I potser encara teniu per posar discos o coneixeu algú que tingui per posar CDs i li voleu regalar. Moltes gràcies de tot cor. Aquesta la dedicarem a la meva amiga estimada Joana, que avui fa 83 anys, la veureu per aquí, i aquesta va per tu, la primera pàgina dels valsos nobles i sentimentals, del mestre Ravel, també escrita per piano sol i després per tota l'orquestra. Merci beaucoup. A bientôt.

0: el primer dels valsos nobles i sentimentals, l'obra que Amor i Rebel va escriure per a piano sol el 1911 i orquestrar l'any següent, reimaginada, per Marco Mezquida, en trio amb el violoncel·lista Martín Meléndez i el percussionista Aleix Tobias, tanca aquest concert, Els somnis de Rebel. Com ha anat explicant Mezquida durant el concert, Amor i Rebel va conèixer el jazz incipient a finals dels anys 20, tant a París com a la llarga gira que va fer pels Estats Units. Les inquietuds que li van despertar aquells nous ritmes el van portar a incorporar elements d'aquella música a algunes de les seves composicions. D'aquí que Marco Mezquida hagi volgut interpretar uns suposats somnis jazzístics de Rebel en aquesta fantasia onírica que transforma la música del compositor francès per convertir-la en una nova forma eclèctica i lliure en la qual la improvisació hi té un paper essencial. Creació espontània a partir dels arranjaments de Mezquida que inclouen aromes mediterranis i aflamencats, grups jazzístics i sonoritats impressionistes. Avui hem sentit aquesta actuació del trio el 8 d'agost del 2025 al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, emmarcada en el Festival de Torroella de just fa un any. El nostre company habitual al Viajàs Concert, en Josep Aymí, va fer aquesta gravació del directe i s'ha cuidat també del control de so i l'edició del format que avui us hem ofert aquí al nostre club. Demà seguirem viatjant per sentir jazz en viu en aquestes sessions estiuenques del nostre club, a les 11 en punt. Us hi esperem.
1: El jazz en viu al Viajàs Concert, un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.
2: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, ara podreu sentir el poema sinfònic Tflava, el Moldava, del cicle La meva pàtria, obra de Bedřich Smetana. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1977.

0: S'acaba aquí el poema simfònic Flava, el moldava, del cicle La meva pàtria, de Bedřich Smetana. En sentíem un enregistrament de l'any 1977 amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Catalunya Música.

A continuació us proposem el concert per piano i orquestra número 1, opus 10, de Sergei Prokofiev. L'interpretaran el pianista Vladimir Kraniev i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigida per Dmitri Kitayenko.

Acabem de sentir el concert per piano i orquestra número 1, opus 10, del compositor rus Sergei Prokofiev. Els intèrprets han estat el pianista Vladimir Kraniev i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigida per Dmitri Kitayenko.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Del compositor txec Josef Cuk podrem sentir el quartet de corda en si bemoll major opus 11, interpretat pels membres del quartet Cuk.

0: És el quartet de corda en si bemoll major, opus 11, que Joseph Suk va compondre l'any 1896. N'hem sentit una interpretació dels membres del quartet Suk.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb la missa brevis en re major, Kehel 194 de Wolfgang Amadeus Mozart. La sentirem interpretada per la soprano Christine Schäfer, la contralt Ingeborg Dans, el tenor Kurt Azetsberg i el baix Oliver Widmer, amb el cor Arnold Schönberg i el Concertus Musicus de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt.